Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Silvia.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9.

Ona té el seu espai a iCat. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. iCatmans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: El Nick Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Andy. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa La Tenora. Programa que cada dia al matí dediquem a la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès, i qui els parla, Pere Païssa. Avui començarem escoltant una sardana clàssica. Es diu Roses del Brull i és del mestre Joaquim Serra. I després escoltarem A plec de tardor, del mestre Conrad Saló, sardana que ell va dedicar al conegut A plec de les Roquetes de Barcelona. Les dues sardanes les escoltarem per la cobla Col·legi Santa Maria de Blanes.

Avui hem començat escoltant les sardanes Roses del Brull, de Joaquim Serra, i després l'Aplec de Tardor, de Conrad Saló. Sardanes que han sigut interpretades per la cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes. I ara aquesta cobla juvenil infantil ens interpreta l'Avi Enric, una sardana de Ricard Viladesau, i és una sardana obligada de Fiscorn.

Hem sentit a la Cobla Juvenil Infantil Col·legi Santa Maria de Blanes, que ens ha ofert aquesta bonica sardana obligada de Fiscorn, l'avi Enric de Ricard Viladesau. Bé, i ara canviarem de cobla i donarem entrada a la Cobla Marinada de Badalona. En primer lloc, escoltarem Mirant al cel, una sardana d'Ernest Llenes i Tort, i després Oreig, sardana de la compositora Pepita Llunyell. Seran, doncs, aquestes sardanes interpretades per la Cobla Marinada de Badalona.

La Cobla Marinada de Badalona ens ha ofert les sardanes Mirant al cel d'Ernest Llenes i Tort i després Oreig de Pepita Llunyell. Bé, i ara farem una petita pausa i després continuarem amb sardanes interpretades per la Cobla Marinada i podrem escoltar Sempre força i endavant, sardana de Jaume Bonet i Illa, i després Xaloc, una sardana de Jordi Molina i que va dedicar a la colla sardanista Xaloc.

hem pogut escoltar a la Cobla Marinada, que ens ha ofert Sempre força i endavant, sardana de Jaume Bonet, i després Xaloc, de Jordi Molina. Bé, i ara aquesta cobla Marinada ens interpreta Sempre repuntejant, sardana de Jordi Masferrer i Coromines.

Acabem d'escoltar la sardana Sempre repuntejant del compositor Jordi Masferrer i Coromines amb la cobla Marinada de Badalona. Bé, i ara anirem cap a les Terres de Lleida i escoltarem una sardana que es diu 25è retrobament a Lleida i és del compositor Pere Fontàs. I després, retrobament a Guissona, sardana d'Antoni Albors. Les dues interpretades per la cobla juvenívola de Bellpuig.

Hem sentit a la Cobla Juvenil de Bellpuig amb les sardanes 25è retrobament de a Lleida del mestre Pere Fontàs i després retrobament a Guissona d'Antoni Albors Vell. I avui ja per acabar escoltarem la darrera sardana. Es diu Retrobament a Albatàrrec. És del compositor Josep Navarro i Zafra i també serà interpretada per la Cobla Juvenil de Bellpuig. Amigues i amics, i així em despedeixo de tots vostès, fins demà. Bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posen èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaven.
2: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
1: Els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició a la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà. L'home havia sortit al matí a fer una ruta en aquest mateix pic. D'altra banda, en mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà. Busquem ara la previsió del temps de cara a aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de juny aquí a Catalunya amb un dissabte que serà molt tranquil, molt estable. De fet, a aquestes hores de la jornada tenim la presència de molts més núvols, sobretot a moltes viles de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre, però que a mesura vagi passant les hores del matí s'aniran trencant cada un matí, com diem, el conjunt del país, molt assolellat. De cara a la tarda tindrem el creixement d'alguna nuvolada tímida, sobretot al sector del Pirineu, i sí que de cara al vespre aquestes nuvolades faran acte de presència a la franja de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, on aquí no descartem alguna gotellada. Ambient molt xafuós al migdia, sobretot a tota la costa catalana, i unes temperatures que tornaran a apropar-se als valors dels 37 a 39 graus al Pla de Lleida.
1: Gràcies, Marc. En cultura, la producció tarragonina de l'òpera Carmen de George Bizet va obrir la passada nit al Festival Camp de Mar de Tarragona. L'adaptació compta amb la participació de la mezzosoprano canària Nancy Fabiola Herrera en el paper protagonista. En l'estrena d'aquest divendres, el públic va ovacionar el muntatge que es podrà tornar a veure diumenge. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
4: Estereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
5: Estereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
7: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
6: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
7: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
6: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
6: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Aquest programa s'emet en segona audició.

Hola, joves! Novament les ones de Ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me una setmana més amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors d'aquesta emissora, per tal de passar junts aquesta quasi una horeta que dura el nostre espai de les restes de sèrie, tot gaudint de peces musicals no massa actuals i que, en l'edició d'avui, està dedicat a cançons que inclouen l'expressió visca o la seva equivalent en espanyol viva. Aquesta expressió, generalment provocada per l'anunci d'una cosa que causa alegria, com ara enguany hi ha una setmana més de vacances, visca, o potser les més conegudes de visca el Barça i visca Catalunya, és, per si us interessa, i segons els que hi entenen en això de la llengua i la gramàtica, una forma arcaica de la tercera persona del present del subjuntiu del verb viure, i amb la que, de fet, hom expressa desig de llarga vida i de prosperitat a favor d'alguna persona o institució. I d'això comencem ja, musicalment parlant, aquest espai de la millor forma possible amb els nostres convilatans, els Dracs, que ens interpreten el tema Visca la Patum, enregistrat l'any 1967 com una espècie de crit entusiasta pel que fa a aquesta festivitat tradicional i popular que se celebra a la ciutat de Berga durant el Corpus Christi, particularment coneguda per les seves representacions teatrals, balls, música i elements de foc, que va ser declarada obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat per la UNESCO el 2005.

Tot seguit us proposo escoltar Viva la Vida, que la banda britànica Coldplay va enregistrar l'any 2008 i que va guanyar a la categoria Cançó de l'Any dels Premis Grammy. I heu de saber que la seva lletra fa una referència a Lluís XVI de França, el darrer rei del país veí abans de la caiguda de la monarquia per part de la Revolució Francesa, en la qual el poble es va alçar contra el govern. Ah, i en un altre ordre de coses, sens dubte recordareu que Pep Guardiola, en la seva etapa d'entrenador del Barça, motivava els seus jugadors amb aquesta cançó, que, segons que va manifestar llavors en Xavi Hernández, motiva i dona sort a l'equip.

La Pachacombo és un grup terrasenc nascut el 1977 com a trio d'humor absurd, molt influït pels argentins Le Luthier, i que va esdevenir una orquestra de ball especialitzada en temes paròdics i humorístics i en muntatges escènics informals. Del seu repertori, us proposo escoltar tot seguit el tema Visca Catalunya, enregistrat l'any 1997 com una espècie de broma o pantomima de la més que coneguda cançó popularitzada per Manolo Escobar, Que viva Espanya, tot referint-se als turistes que visiten la nostra estimada terra catalana.

Com tothom sap, Las Vegas, també coneguda com la ciutat del pecat, és la localitat més gran de l'estat de Nevada, als Estats Units, i una de les principals destinacions turístiques del país, degut, sobretot, als seus casinos. Doncs bé, l'any 1964 es va filmar la pel·lícula Viva Las Vegas, també coneguda com Cita en Las Vegas, protagonitzada per Elvis Presley, i un dels temes musicals d'aquest film era el titulat, justament, Viva Las Vegas, la lletra del qual, que podem escoltar tot seguit, retrata la bogeria d'aquesta ciutat, que no he visitat mai i que no penso fer-ho en els anys que encara em puguin quedar en aquest món cruel.

La cinquena brigada mixta va ser una unitat de l'Exèrcit Popular de la República composta per carabiners que va participar a la Guerra Civil Espanyola, sent una de les primeres que es va crear seguint el sistema de les brigades mixtes, havent participat en la defensa de Madrid i també a les últimes fases de la batalla del Jarama. Seguidament, i en una interpretació de Rolando Alarcón, us proposo escoltar la cançó titulada justament Viva la Quinta Brigada, més popularment coneguda com Ai Carmela. Aquesta peça, composta originalment a començaments del segle XIX, va ser recuperada pels soldats del bàndol republicà com una de les cançons de la dita Guerra Civil Espanyola, i la melodia de la qual, segons que m'he informat, també va ser utilitzada pel bàndol franquista, concretament pels falangistes i requeters sota el nom de Por el Río Nervión.

i Pi, més coneguda pel nom artístic de Teresa Rebull, nascuda a Sabadell el 21 de setembre de 1919 i traspassada a Banyuls de la Marenda el 15 d'abril del 2015, va ser una activista política, cantautora i pintora integrant de la Nova Cançó. Del seu repertori em plau posar tot seguit la cançó Visca l'amor, una expressió amb la que crec no equivocar-me gens ni mica, tots vosaltres i un servidor estarem totalment d'acord.

0: escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: D'entre les moltes organitzacions mundials sense ànim de lucre, ens va d'allò més bé per aquest espai d'avui la denominada Up with People, a Espanya coneguda com Viva la Gente, formada l'any 1965 i les finalitats de la qual són ajudar el món a unir-se i la joventut a conèixer el món, tot organitzant espectacles de cançons i danses que promouen temes com el multiculturalisme, la igualtat racial i el pensament positiu. L'emblema musical d'aquesta organització, pel que fa als països de parla hispana, és la cançó titulada justament Viva la Gente, que, si us ve de gust, podeu escoltar i cantar si recordeu la lletra ara mateix.

0: algunes de les expressions que les mares santes del cel acostumen a dir als fills, especialment quan són petits, podrien ser aquestes. Pren-te el suc, que se'n van les vitamines. Abriga't, que fa fred. Renta't les mans, que tens les ungles negres. Endreça això ara mateix, que sembla un cau de porcs. Com hi hagi d'anar jo i ho trobi... Au, vés a dormir, que demà t'hauràs de llevar d'hora. Compte, que et faràs mal. Quan siguis pare, menjaràs ous. Deixa el mòbil, que et fondràs els ulls. No sóc la teva criada. Plora, plora, que ja tens edat per anar al liceu. O tot o res, aquí no es menja la carta. O vinga, que sempre vas més lent que una tortuga. En tot cas, sort en tenim, o hem tingut, de les mares. I en aquest sentit, l'italià Edoardo Bennato ens canta una cosa amb la que estem tots d'acord. Viva la mamma! Un tema que l'home va enregistrar l'any 1996.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli.

començament d'aquest espai d'avui he fet referència al conegut crit de visca el Barça i visca Catalunya, doncs ara, a càrrec d'un, per a mi, totalment desconegut cor blaugrana, us proposo escoltar la cançó titulada Visca el Barça, un tema musical aquest amb ritme de sardana i tocs d'himne que de ben segur farà caure alguna llagrimeta als seguidors culers i potser farà apagar la ràdio als pericos de l'Espanyol.

Dono per suposat que tots sabeu, sobradament, que en anglès de l'expressió visca en diuen long life, que es podria traduir com llarga vida. Dit això, que és imprescindible als efectes de la presentació del proper tema musical d'aquest nostre espai d'avui, heu de saber que el cantautor i productor britànic-alemany Christopher Frederick, que va començar la seva carrera musical a finals dels anys 50, va ser l'autor de diverses cançons d'èxit, com ara Yesterday Man, Pretty Belinda, Don't Run Away, Show Me o Long Life Love. A casa nostra, Visca l'amor. Un tema aquest que en ser registrat l'any 1965 per la cantant britànica Sandy Shaw, el nom real de la qual és Sandra Ann Goodrich, va suposar-li l'assoliment del segon dels seus tres senzills número 1 al Regne Unit. De fet, aquesta cançó va passar 3 setmanes al número 1 en aquest país, el juny d'aquell 1965, i també va ser el número 1 tant a Irlanda com a Nova Zelanda, amb un pic número 2 assolit a Sud-àfrica i lloc destacat a les llistes d'èxits d'una bona pila de països. Deixant de banda el fet que l'esmentada Sandy Shaw va enregistrar aquesta animada cançó en diversos idiomes, inclòs l'espanyol, una versió en aquesta mateixa llengua va ser enregistrada, entre d'altres, per la cantant granadina María de los Ángeles Rodríguez Fernández, artísticament coneguda com Hello, a qui podem escoltar tot seguit.

L'Avinguda del Paral·lel és, com tothom sap, un carrer de la ciutat de Barcelona que s'estén des de les drassanes reials a la plaça d'Espanya. El traçat de l'avinguda coincideix amb el d'un paral·lel terrestre, concretament amb el de la latitud 41 graus, 22 minuts i 34 segons nord, i d'aquí li ve el seu nom. Aquesta via urbana va ser un lloc de lleure i espectacles que va existir des de finals del segle XIX fins a la dècada de 1970. En un tram del carrer, no superior a 200 metres de llargada per uns 50 d'amplada, s'havien arribat a concentrar infinitat de teatres, cabarets i altres sales d'espectacles, havent esdevingut l'equivalent en importància a Montmartre de París. De l'alegre repertori de couplets de Guillermina Mota, us proposo escoltar ara, més per on, el titulat Visca el Paral·lelo, obra del compositor de Valls, Rafael Adam Bages.

1985, els Nois de la Trinca van editar l'àlbum És que m'han dit que incluïa la peça que tot seguit podeu escoltar i gaudir, si pareu atenció a la lletra, titulada Visca tot el diccionari. Una cançó amb ritme de balset, amb una breu incrustació de vanera sobre aquelles paraules que políticament no està bé dir en públic, particularment les que fan referència a les senyores que trafiquen amb el sexe i a una de les parts que formen l'aparell genitourinari masculí. Bé, crec que m'he explicat prou, no?

d'emoció. La sardana, com sabeu sobradament, és una dansa popular considerada el ball nacional de Catalunya. Una dansa col·lectiva, ballada per homes i dones agafats de les mans, formant una rotllana i puntejant amb els peus els compassos de la música interpretada per la cobla. Doncs bé, respectant l'autoritat indiscutible que en aquest gènere té l'amic Pere Païssa, clourem l'espai d'avui amb la titulada simplement Visca, crit aquest que habitualment els balladors exclamen un cop acaben les tirades. I amb aquesta peça musical, interpretada per la cobla de la Principal de la Bisbal, us dic adéu, aprofitant la vinentesa per convocar-vos per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons del repertori de Rafael, desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posen èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocavent.
2: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
1: Els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició a la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà. L'home havia sortit al matí a fer una ruta en aquest mateix pic. D'altra banda, en mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan al pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera, a l'Alt Empordà. D'altra banda, torna a Mollet del Vallès el Festival de Bombolles, que omplirà carrers i places del municipi durant tot aquest cap de setmana. Tot plegat amb espectacles gratuïts i pensats per a tota la família. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
3: La mostra acollirà un total de 9 propostes d'espectacles de sala, cercaviles i activitats solidàries repartides entre avui i demà. Aquest dissabte és el torn dels espectacles de sala, que començaran a les 12 del migdia al Mercat Vell. Ja al vespre, la plaça Prat de la Riba acollirà un dels moments més esperats del festival amb l'espectacle internacional L'home dins la bombolla. Adrià Vinyas és director del festival i ha destacat que les bombolles agraden i fan feliç a tothom.
4: On hi ha un nen feliç fent una bombolla, hi ha un altre més feliç encara petant-la, no? És la meva frase que sempre dic. I després el que fa amb els adults és treure el nen i nena que portem dins per gaudir-ho i disfrutar-ho.
3: Diumenge a la tarda hi haurà una gala solidària en què la recaptació es destinarà a l'Associació de Mollet contra el Càncer.
1: D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va lliurar el passat vespre les claus de 32 pisos de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus...
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la Ràdio Nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar el programa d'aquesta setmana i serà una mica la continuació de la setmana passada. Recordarem que la setmana passada vam sentir uns fragments de Les noces de Figaro de Mozart. És una obra molt llarga, amb dos o tres programes seria difícil incloure-la perquè és molt llarga, però el que farem ara avui és deixar escoltar uns fragments també força interessants i que jo crec que valia la pena poder-los escoltar. La setmana passada gairebé no vam sentir la Comtessa, sí, la vam sentir amb una cançó, però la Comtessa precisament té una escena molt bonica que podríem dir, ja sabem que Mozart en moltes coses es va avançar amb el temps, i podríem dir que aquesta escena tan bonica de la Comtessa és el que després amb les òperes s'ha començat a conèixer com a recitatiu, ària i cabaleta. Llavors no es deia així, però per mi em sembla que realment té tota l'estructura. Començarem escoltant doncs aquesta escena de la duquesa, en el qual doncs primer sentirem doncs l'inquietud que té perquè no ve la Susana que l'està esperant, i fa una mica la situació d'on es troba, perquè hem buscat un plan per poder escarmentar una mica el comte, que sempre que la té una mica abandonada. Primer doncs té aquest recitatiu que està dient que està esperant a Susana, que i està tot impacient, lògicament. Després hi ha l'ària molt bonica, que és el record dels seus moments, dels vells moments que havia estat, i després hi ha aquell trencament en què ella ja tota més esperançada diu, si almenys això fes canviar una mica el cor del seu marit. Sentim doncs ara aquesta, podríem dir una mica llarga escena, però que és molt bonica, sens dubte, en el qual sentirem la Comtessa, és la Comtessa d'Almaviva, el sentirem amb la veu de Gundula Janowicz.

Hem començat el programa amb aquesta escena tan bonica, amb aquesta escena de la Comtessa, aquest recitatiu, aquest Susana non vien, i després aquest Dove sono. I ara continuem encara amb la Comtessa, però hi afegirem la Susana. Estan tramant, doncs, preparar-li una trampa amb el comte. I com que el comte vol una cita amb la Susana, doncs segueixen una mica aquesta, podríem dir, aquest camí, i la Comtessa ara li dicta una carta per al comte, però l'escriurà la Susana, perquè és clar, el comte quan la rebis pensarà que és la Susana que el cita per aquella nit. I sentirem, doncs, que sembla, doncs, que molt repetitiu, però fem-nos la idea, doncs, que la Comtessa li està dictant la carta i Susana ho està escrivint i està repetint sovint el que diu la Comtessa. Sentirem aquesta escena i acabarem aquesta mica d'escena, acabarem amb un cor que li porta presents la gent que treballa en aquesta agenda, doncs, li porta flors a la Comtessa. Sentim, doncs, ara, altra vegada sentirem, com és lògic, a Gundula Janowicz en el paper de Comtessa, i recordem que Susana l'havíem sentit ja amb el paper d'Edith Mathis.

creu que la cita aquesta, com que és la Susana el que l'ha escrit, es creu que la Susana té una cita amb el comte, i aleshores el tenim que, com que acaba de creure's que la seva estimada Susana no li serà fidel, és quan canta aquella cançó. Primer diu todo dispuesto, o sigui, tot està dispost, però després diu aprite un poc el bioqui, o sigui, obriu una mica els ulls als homes incautes, mireu les dones que en són d'infidels. Bueno, la veritat és que ens deixa bastant malament, que som coloms dolents, que som sirenes que cantem per fer-los ofegar, en fi, moltíssima cosa, i acaba dient que el reste no ho diu, ja tothom ho sap. Bé, sentim aquesta escena en la que sentirem el Figaro interpretat per Hermann Prey. Sentim-ho.

Ja hem vist que enfadat està el Figaró. Ara sentirem, perquè en aquest jardí, en aquest bosquet, doncs es citen tots. Recordem un detall que potser avui no li he comentat, que es presenten a la cita la Susana amb el vestit de la comtessa i la comtessa amb el vestit de la Susana. Així es creuen, doncs, que el comte, al veure la Susana, doncs anirà cap allà i en realitat es trobarà la comtessa. Bé, són aquests embolics que passen, que són tan divertits. I ara el que sentirem precisament, Susana, que ja està tranquil·la, ja s'ha casat i està esperant el seu estimat Figaro, i canta una cançó molt bonica, junts al fin el moment, o sigui, arribat ara el moment que es trobaran sols i que podrà gaudir de l'amor amb el seu estimat Figaro. Devien i no tardar, o jo ja vela, o sigui, està demanant doncs, que arribi aviat el Figaro. Sentim aquest fragment tan bonic de la Susana, que recordem que la Susana és Edith Matis. Sentim-ho.

Bé, ja ens estem acostant, perdó, al final d'aquesta obra. Hem sentit aquesta cançó tan bonica de la Susana i ara fem un salt endavant, no gaire, perquè de fet ja s'està acabant. El Figaró es troba amb la Susana, que va vestida de la comtessa, i però de seguida se n'adona que per la veu se n'adona de seguida que és la Susana. Al principi li segueix una mica la broma i és clar, llavors la que es molesta molt és la Susana, però bé, acaba la mar de bé, acaben la mar de mi, se n'adonen, s'estimen i acaben dient aquell patxe patxe mio tesoro. I ens trobem també, doncs, que per altra banda el comte veu la seva esposa que està parlant amb una altra persona. Es pensa que té una cita, més ben dit, no veu la seva esposa, pel vestit es pensa que és Susana, però que està parlant amb una altra, i llavors ell veu que l'han enredat que també surt la seva esposa, i llavors doncs crida la gent, gente, gente, alarmi, alarmi, o sigui que veu que la cosa no va bé. Però és clar, llavors descobreix doncs que li havien preparat com una mica d'escarment, no d'emboscada, sinó d'escarment, perquè ell doncs anava massa darrere de les persones. Ell se n'adona compte, acaben demanant-se perdó i acaben amb una escena molt bonica. Primer, doncs, hi ha un moment molt, molt serè, molt bonic, i després hi ha tot, hi ha una mica de gresca, que se'n van tots a celebrar doncs el que han celebrat aquest dia, que és el casament. Sentim aquest final, en què ara avui sentirem, l'hem sentit poquet, però tornarem a sentir el conte d'Alma Viva amb la veu de Dietrich Fischer-Dieskau. La comtessa d'Alma Viva és Gundula Janović, Susana Edith Mathis i Figaro Hermann Preis. Sentim aquesta escena final de Les noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart.

Bé, així s'acaba les noces de Figaro. I ara el que farem serà, per completar el programa d'avui, continuarem encara amb el barber, amb el Figaro aquest, però serà el barber de Sevilla, de Rossini. No el sentirem amb ell cantant directament, perquè el que escoltarem per completar el programa d'avui, en primer lloc, serà La calumnia e un veticello, una àrea molt bonica que canta Don Basilio, que parla de la calumnia que de mica en mica va creixent i acaba última hora fent malbé a una persona, la reputació d'una persona. Sentim-ho.

Bé, hem sentit la calúmnia que l'hem pogut escoltar amb la veu de Nikolai Gubarov i ara acabarem el programa amb una d'aquelles escenes tan típiques de Rossini, també el final del primer acte del Barber de Sevilla, en què canta Tutti, tots els personatges, i es mi perdessere con la testa. Sentim, doncs, aquest final del primer acte del Barber de Sevilla de Gioachino Rossini.

stupendo, pesantissimo martello.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos del partit a la seu de Ferraz. La cita arriba enmig del degoteig de casos de corrupció que esquitxen el partit i l'entorn del president espanyol Pedro Sánchez i després de que la unitat central operativa requereix informació a Ferraz arran del cas Leire. Els socialistes preveuen tancar files amb Sánchez després que aquesta setmana el Congrés li hagi reclamat una qüestió de confiança. Amb la cita, el PSOE vol activar la maquinària per les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i generals a través de la convocatòria de primàries en les diferents federacions. Paral·lelament, 8 anys després, el Partit Popular de Catalunya torna a celebrar també un congrés avui dissabte. Es tracta del 7è conclave dels populars catalans, en què s'espera que l'actual president, Alejandro Fernández, sigui reelegit en el càrrec, la renovació de la direcció i l'actualització del full de ruta polític i dels estatuts de la formació. Una de les principals incògnites és qui serà el número 2 de Fernández, després que el secretari general, Santi Rodríguez, no opti a repetir en aquest càrrec. Els populars afronten el congrés sota el lema "Volem més", amb què volen mostrar l'ambició per millorar els resultats a Catalunya. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades és el darrer balanç que ofereix el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. D'altra banda, l'incendi de Tiana continua controlat després de cremar i unes 48 hectàrees durant tota la nit. Els bombers han estat treballant-hi aquest matí i mantenen encara 14 dotacions, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. De fet, asseguren que esperen continuar treballant-hi com a mínim durant tot aquest dissabte. Paral·lelament, hi ha un accident ara mateix amb la circulació amb força congestió i força retencions a l'AP7, concretament a Maçanet de la Selva, en sentit nord cap a Girona, amb un carril tallat. De fet, els bombers han explicat que hi ha 7 dotacions treballant-hi a causa d'aquest incident, d'aquest accident. En continuarem donant més detalls. D'altra banda, també en mobilitat, Renfe talla la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera, a l'Alt Empordà. Els trens amb origen a Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connectarà Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va lliurar el passat vespre les claus de 32 pisos de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: de terapia.
1: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Si escoltes The John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Stay tuned for more Happy Days.
1: Bon dia de dissabte, aquí al 91.2 de la freqüència modulada aquí a Ràdio Molins. A l'estudi, Cristian Bel, a les vies de so. Després d'una setmana d'absència, encantat d'estar aquí amb tots vosaltres. Doncs un altre cop per oferir-te un altre capítol d'Estereopop. Quan passen 6 minuts, quasi 7, de les 10 del matí d'aquest dissabte, com dèiem, 27 de juny. Ui, ja m'anava enrere, jo. No, no, 27 de juny. Just un mes ens falta per al final de la temporada 25-26. Qui ho diria després, des del passat setembre, com vam començar, doncs que faltaria ara només un mes per acabar doncs, a l'Estereopop. Donem el pistoletàs de sortida i aquí comença l'espectacle. Aquí comença Estereopop.

bona manera d'encetar el programa d'avui amb els Rolling Stones. Aquesta poderío, aquesta força, aquesta energia que transmeten amb aquest doom and gloom. Hem començat amb els Rolling Stones perquè seguim escoltant i seguim coneixent més senzills del que serà el seu nou àlbum, un nou àlbum que es titularà amb el nom de Foreign Tongues. El pròxim, en 12 dies, el tindrem aquí a l'Estereo Pop, el nou disc dels Rolling Stones. Escoltem un dels seus nous senzills que el tenim aquí a la redacció d'Estereo Pop. Jealous Level, el més nou dels Rolling Stones.

Que bé sona això. És que em sona, em tinc la sensació que és una, la mescla de tots els estils que han passat per Rolling Stones sense perdre la seva essència rock, pop-rock, R&B, funky, tot aquest disc, aquest senzill Jealous Lover, i a mi aquest falset que ja una vegada l'ha fet, o moltes vegades ha fet, doncs Mick Jagger, i amb aquestes corus que fa servir la cançó, quina gran cançó, Jealous Lover, quin disc ens preparen els Rolling Stones, eh? Déu-n'hi-do, el tindrem, com no, el disc de la setmana. Quina bona manera d'acabar aquesta temporada 25-26, oi? Amb un dels grans discs d'aquest any 2026, que serà aquest disc dels Rolling Stones, Foreign Tongues, eh? En 12 dies el podràs escoltar amb tota la seva totalitat. I avui, després d'uns dies que ja vaig comprar la meva entrada, a la Sala Barts, a l'antiga Sala Barts de Barcelona, ara es diu Paral·lel 62, amb la gira que està fent Chris Isaak amb els seus 70 anys, per cert, que ahir va ser el seu cumpleanys, ell ho va dir en les seves xarxes socials, que actuaria a Barcelona un dia després del seu cumpleanys. Ahir Chris Isaak va fer 70 anys. Doncs avui l'escoltarem amb aquest Can't You a Think. Avui em toca, a partir de les 9, gaudir d'un dels grans concerts de l'any, que és el concert de Chris Isaak. Cançons com Wicked Game, San Francisco Days, Blue Hotel, o aquesta que ve a continuació, Baby Bad Bad Thing, Chris Isaak. Maybe they're a bad, bad thing.

Maybe the end of the bad, bad thing. Chris Isaac, des de la pel·lícula també Eyes Wide Shut. Gran concert que farà avui Chris Isaac als 70 anys. Déu-n'hi-do. Tenia ganes de veure'l, eh? Tenia ganes de veure'l ja, Chris Isaac, a tocar en directe, tenir-lo molt, molt a prop, poder disfrutar. I espero també poder estar en el pròxim concert que farà

Frunz és una cantant, compositora i violinista catalana especialitzada en country, folk i americana. Una proposta poc habitual en l'escena, doncs, catalana. La seva música combina influències nord-americanes amb lletres de paisatges propis del país. De fet, es coneixen molt pocs artistes que cantin country. De fet, l'últim que coneixíem, que almenys jo, és el de Tomeu Penya. És nascut a l'any 1997, formada amb el violí clàssic i graduada per l'SMAC l'any 2020. Té influències entre artistes que ella mateixa ha citat, com Taylor Swift, Alan Jackson, un dels grans de la música country, si podeu escoltar també, i Sierra Farrell. El seu estil barreja country tradicional, country pop, contemporani i música folk. La primera etapa la porta l'any 2019, on va publicar el seu primer EP, Brunes Color Garden. Ja apuntava cap al country pop i l'americana, amb composicions pròpies. L'altre disc, a Austin, Texas, un punt clau de la seva carrera, va ser una estada a Austin, on va, doncs, entrar en contacte amb l'escena local de la música country i americana. Aquesta experiència va marcar profundament la seva manera d'escriure i produir cançons. I el primer àlbum, ja en la seva totalitat llarga, el primer LP, que podem dir, doncs el 15 de juny es va publicar, aquest passat 15 de juny del 2026, la setmana passada, va publicar el seu primer disc anomenat Cadells al vent. Conté 11 cançons, on escoltarem el primer de les, del primer dels temes que escoltarem d'aquest disc, s'anomena El viatge. Brunes Frunz.

I ara anem cap a un altre dels senzills dintre d'aquest disc, nou disc de Bruno Frunz, que es diu, doncs, Cadells al vent, una cançó que vam escoltar fa un parell de setmanes, o tres, que es diu Texas és casa.

0: found. Nashville Country, the authentic American sound.
1: Sumat amb l'àlbum de la setmana. Brunan Frunz, aquest Cabells al vent. Una, després de la publicació de Cabells al vent, ha estat protagonista del programa Sona Nou de Deicat, dedicat al seu nou treball. Actua en formats en solitari, ha fet duets junt amb Aleix Teixidor, Aleix Triador, i doncs amb la seva banda també Fire Roots Band, eh? Això s'ha de dir amb accent americà, Fire Roots Band. Un dia farem un programa americà, amb anglès americà, i amb anglès americà, a veure si ens deixen. Per cert, que si no canvia la cosa, els especials d'estiu d'aquesta temporada d'Estereo Pop incluiran un programa que vindrà una mica enganxat amb el que és Estereo Pop, però no serà Estereo Pop, sinó que serà la playlist de Spotify dedicada a països. Ja saps que hem fet diversos països, hem fet França, hem fet Anglaterra, Regne Unit, hem fet Irlanda, hem fet avui toca França, per cert, hem fet Itàlia, i tot això ho marcarem en aquests 6 programes d'estiu que tenim per vosaltres a partir de finals o primera setmana, sembla que és la primera setmana de juliol, no? Perquè l'últim programa d'Estereo Pop d'aquesta temporada és el pròxim 25 de juliol, és l'últim programa d'Estereo Pop de la temporada, justament en la temporada 25-26, s'ha donat així. Doncs seguim amb més música del disc Cabells al vent de Brunan Frunz. Escoltem la cançó anomenada Cowboy Come Joe.

Com deia, una de les influències d'arrels de, doncs, a Brut and Fruns és Alan Jackson, amb cançons com aquesta, Chattahoochee, eh? Seguim amb el seu disc Cabells al vent, i amb aquesta cançó, després d'aquesta, farem una parada, escoltarem tres cançons més a la pròxima hora, la segona, però ara escoltem Nits d'estiu amb una col·laboració per part de Victòria Vilalta. Brut and Fruns.

com molts artistes van reeditant els seus senzills o àlbums després d'uns quants anys. I en aquest cas, Roxette, a la banda de Per Gessle i de la desapareguda Mary Fredrickson, la pròxima setmana es publicarà la versió remasteritzada de 40è aniversari d'aquesta cançó que ve a continuació, Never Ending Love. Feia molt de temps que no escoltàvem aquesta cançó i ens ve de gust tornar-la a sentir. Roxette! Que és un dels primers senzills de la banda, eh? Allà als anys 80.

Doncs Red on Flowers arriba ara amb un altre senzill. També una altra de les novetats de la setmana. Plants, el que fora cantant i líder dels The Killers. Plants, el més nou de Brandon Flowers.

bé que sona això! Brandon Flowers, Plains, el seu no senzill, i ens el presenta aquí també a l'Estereo Pop. Anem cap a l'apartat de propostes aquí a l'Estereo Pop, i la primera que et porto és per part d'un canadenc conegut pel nom de Mike Edel. Mike Edel, i aquesta cançó que ens presenta s'anomena What if where we started is where we end? Mike Edel. Tutu, tutu, play.

What if where we started is where we end, eh? Mike Edel. I els pròxims artistes per passar per la, aquí a la secció de propostes és una banda nòrdica, una banda que ens ve de, justament des de Noruega i s'anomenen The Quiet North i ens canten Northbound. Amb aquesta cançó arribarem al punt de les 11 del matí d'aquest dissabte 27 de maig. 27 de juny, quina mania, eh? 27 de juny, ja em tornem a equivocar. Fins ara, no em desconnectis de Ràdio Molins, tornem d'aquí uns minutets.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos del partit, a la seu de Ferraz. La cita arriba enmig del degoteig de casos de corrupció que esquitxen el partit i l'entorn del president espanyol Pedro Sánchez, i després que la unitat central operativa requereix informació a Ferraz arran del cas Leire. Els socialistes preveuen tancar files amb Sánchez després que aquesta setmana el Congrés li hagi reclamat una qüestió de confiança. Amb la cita, el PSOE vol activar la maquinària per les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i generals a través de la convocatòria de primàries en les diferents federacions. Paral·lelament, 8 anys després, el Partit Popular Català torna a celebrar avui un congrés. Es tracta del 16è conclave dels populars catalans, en què s'espera que l'actual president Alejandro Fernández sigui reelegit en el càrrec, la renovació de la direcció i l'actualització del full de ruta política i dels estatuts de la formació. Una de les principals incògnites és qui serà el número 2 de Fernández després que el secretari general, Santi Rodríguez, hagi optat a no repetir en el càrrec. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al mes de febrer. L'arrestada té 41 anys, mentre que la víctima en tenia 46. D'altra banda, pel que fa al trànsit, l'institut amb retencions intermitents a la P7 de Castellbisbal a Gelida, en sentit sud, després d'un accident amb múltiples vehicles implicats que s'han hagut de retirar, tallant així un carril. I l'incendi de Tiana continua controlat després de cremar ahir unes 48 hectàrees. Durant tota la nit, els bombers han estat treballant. Aquest matí mantenen 14 dotacions, seguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. Preveuen estar-hi durant com a mínim tot aquest dissabte. A tot això, cap de setmana d'activitats arreu amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Constantí, el tarragonès, ho celebra amb una programació cultural i festiva impulsada per l'Ajuntament. El municipi tarragoní referma així el seu compromís amb la igualtat. Des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
2: Els actes començaran aquest dissabte a la tarda al carrer Major amb un tardeig familiar i bingo en una proposta pensada per a tots els públics. A la nit, l'excèntric cabaret oferirà música, humor i reivindicació. El punt central arribarà diumenge, Dia de l'Orgull, amb la manirrua pels carrers del municipi, seguida de la lectura del manifest, que anirà a càrrec de Zafiro d'Or i Odissea Onassis, i un vermut popular. Anna Maria Martínez és la regidora de Polítiques d'Igualtat de Constantí.
3: Un any més comencem els actes de la setmana LGTB. Tornem a insistir per defensar els drets de LGTBI amb diferent tipologia d'activitats, on volem que tota la població es pugui sentir identificada i pugui vindre a donar suport al col·lectiu.
2: Amb aquesta programació es reafirma el compromís del municipi amb la diversitat i la inclusió.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
3: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Garcia.
6: Què?
5: Diumenge fem programa.
6: Clar, com tots.
5: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
6: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
6: Ai, Follet.
5: Ai, Garcia.
6: Mare de Déu, Senyor.
7: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

entre els seus estils pop, folk i rock, eh? Aquesta cantautora belga, El Fry, que surt del programa La Veu de Bèlgica. Sobretot ahir, felicitats ahir a Bèlgica per haver guanyat 1-5 i ja per estar classificada per la ronda de setzens de final de la Copa del Món. Bèlgica és una de les seleccions que em faria gràcia que arribés lluny, molt lluny de la Copa del Món. A Anglaterra, França, Japó també m'agradaria molt, i Bèlgica també és una de les seleccions que m'agradaria que arribés molt lluny a la Copa del Món. Hem tingut El Fry, aquesta cantautora belga. No ho ha fet perquè per la Copa del Món, però era una mica destacat. Jo me'n recordo que Bèlgica, amb el tema rock, també s'ha fet, hi ha hagut grups importants, i me'n recordo d'un que vaig conèixer l'any 1998, que s'anomenaven Kissy Joyce i el seu tema Believe. El recordem.

ho has trobat per plataformes musicals, busca per K, cada quilo, apòstrof S, Choice. Case Choice. K, apòstrof S, Choice. Aquesta banda belga que va sortir cap aquí al nostre país, que va l'any 1998 amb aquest senzill The Leaf, que el volia també recordar ja que estàvem a Bèlgica junt amb la Elfry. Anem cap a una altra de les últimes novetats que teníem per avui. És el nou senzill de Jack Savoretti, aquest britano-itàlic cantant, junt amb l'escocesa Keating Tunstall. Escoltem Tempted Fate.

Jocs Sobretti, Keytains Tunstall, aquí a l'Estella Pop, una de les novetats que teníem per avui. Anem a escoltar tres cançons més del disc Cabells al vent de Bruno Frunz, avui el disc de la setmana. Per cert, després del disc de la setmana tindrem l'artista clàssic, que és una mica la secció que també tenim disc de la setmana. Últimament estem fent més el que és artista, el que són varis senzills de la seva discografia, i avui tenim... posem el micro una mica millor, així. Avui tenim una gran banda que ens arriba des de Nord-Amèrica, fundats l'any 1967 i que porten el nom d'una ciutat. Hi ha varis, eh? Hi ha Boston, hi ha... No dic més. Una gran band mítica, eh? Un dels seus cantants era Peter Cetera. No més pistes. Ja saps quina... Si escoltes el programa i t'agrada la bona música, sabràs de quina banda potser t'estic dient, eh? D'això serà d'aquí uns minutets. Primer escoltem un altre dels senzills dintre d'aquest disc, àlbum de Cabells al vent, de Bruna en Frunz. Escoltem Cop de cotxe, eh? Justament el que vaig fer jo aquest dimarts, al dematí, que me'n vaig anar cap a França, perquè jo tinc una gosseta i no em donava la gana que ho passés malament amb els petards. I me'n vaig anar a França i vaig passar la mar de bé, per cert. Vaig estar a la zona de la Catalunya Nord, entre Melí, Paraldà, Ceret, i doncs vaig veure la Flama del Canigó, vaig veure sentir cantar els Assegadors, una festa molt bonica, però sobretot no vaig sentir cap petard. I això, la meva gosseta ho va, doncs, agrair moltíssim pel que tenim bestioles i animals de companyia i que ens l'estimem molt i no volem que pateixin. I per això me'n vaig anar a la part de França i, doncs, ja que ara, malauradament, no tinc criatures, puc gaudir d'aquests moments i donant-li aquesta satisfacció a la meva gosseta que no senti petards perquè ho passen molt malament. Doncs vaig fer un cop de cotxe i me'n vaig anar fins a França, justament el que fa Bruno en Frunz amb aquest nou senzill.

0: I ara anem cap a l'altra de la secció que tenim avui, que és...
1: l'àlbum clàssic de la setmana.
0: En aquest cas, artista clàssic. Ens endinsem a la ciutat de Chicago l'any 1967, on va veure néixer una de les grans bandes nord-americanes de la història de la música, nomenades com la seva ciutat, fundació, Chicago. Inicialment amb el seu nom abans Chicago Transit Authority, que van haver d'abandonar per motius legals, va quedar amb Chicago. La banda formada per Terry Keith, guitarra i la veu, Peter Cetera, el baix i també a la veu, amb algunes cançons també, Robert Land, els teclats i la veu, que també feia doncs, corus, sobretot, James Panko, el trombó, Lee Logan, a la trompeta, Walker Paradiser, el saxo, i els instruments de vents com la trompeta, el clarinet, doncs, etcètera, etcètera, no? I Danny Surfin a la bateria. El seu so va evolucionar amb el rock incorporant una secció de vents, en aquest cas, com dèiem, trompetes i saxo, també, o clarinet. Trompeta, trombó i saxo, fusionant-ho, tot. El rock, el jazz, el soul, la música funk i la música pop. Per això sovint se'ls descriu com una rock band, with horns, En aquest cas, les seves cançons més famoses hi ha Saturday in the Park, 25 or 62-4, Does Anybody Really Know What Time Is It, Beginnings, If You Leave Me Now, Hard to Say I'm Sorry, John, I'm Get Away, You Are the Inspiration i Look Away. Peter Cetera va ser una de les veus de moltes de les balades més conegudes. Va abandonar la banda l'any 1985 per iniciar la seva carrera en solitari amb èxits com Glory of Love. I tots coneixem la carrera discogràfica també de Peter Cetera, molt exitosa també, Han vengut més de 100 milions de discos venguts, 38 àlbums publicats, un dels grups més venuts i llongeus de la història del rock. Ingressats, van ingressar en el Rock and Roll and Hall of Fame, el Saló de la Fama del Rock and Roll, a l'any 2016. I en l'actualitat, la banda continua activa gairebé 60 anys després. Els únics membres originals que encara formen part oficialment del grup són Robert Lamb, James Panko i Lee Logan, mentre que la formació de directe s'ha anat renovant amb els anys. L'any 2026 el grup continua de gira aquest any i ha anunciat la mort del fundador, Walter Paradiser. Doncs, si t'interessa que... si t'interessa escoltar avui el Chicago, tenim preparada unes cançons per recordar la seva carrera discogràfica. La primera cançó que escoltarem és Hard... La primera cançó que escoltarem és Hard to Say I'm Sorry. Com diu el títol, que és difícil dir si ho sento, A vegades ho és... de l'any 1982, és una de les balades més importants de Chicago i va marcar el seu retorn a l'èxit gràcies a la producció de David Foster. Va ser escrita per Foster i Peter Cetera. El significat de la lletra, per dir-te què és, la cançó parla d'una parella que ha passat per una crisi. No és una història d'una ruptura definitiva, sinó d'algú que reconeix que s'ha equivocat i que li costa pronunciar les paraules «ho sento», i el missatge és demanar perdó costa, L'amor és més important que l'orgull. Això sí, és molt important. I encara hi ha esperança de reconciliació. Quan canta Hold Me Now, no demana només una abraçada, demana una segona oportunitat. I quan diu After all that we went through, recorda tot el que han viscut junts i promet reparar el mal que ha fet. És una cançó sobre la vulnerabilitat i el penediment. Escoltem Hard to Say I'm Sorry amb la veu de Peter Cetera, aquest falset tan peculiar de Peter Cetera. Chicago!

Aquesta cançó, aquest últim tros, que s'anomena Get Away al final, l'àlbum afegeix una segona secció molt més rock, on apareixen els característics bens, en aquest cas trombó, saxo i trompeta, doncs de Chicago. Aquesta part no apareixia en el senzill radiofònic, que és el senzill que podràs escoltar a través també dels seus discos i de doncs de plataformes musicals que podràs escoltar aquest tros, Get Away. A la veu principal, com deia, Peter Cetera, al piano tocava David Foster i també Peter tocava també la guitarra junt amb la veu. A la saxó Get Away, trompeta, trombó i saxó tornen a donar protagonisme al so clàssic del pop, no del grup. Aquesta cançó representa el canvi més important de Chicago. El productor David Foster va substituir el so jazz rock dels anys 70 per una producció molt més brillant i moderna, amb pianos, sintetitzadors, grans reverberacions, que era normal de l'època. A principis dels 80, com va sorgir aquestes reverberacions super gegantines, i una veu molt, molt al davant, eh? Aquest estil seria la base dels seus grans èxits dels anys 80, com a Heart's Heavy to Break o You Are the Inspiration, una de les cançons que també escoltarem dintre d'aquest recopilatori de Chicago que tenim per avui. Una de les com a productor musical amateur que tinc a casa jo, bons a vegades, aquesta manera de que se senti la reverberació tan extensa i tan brutal, com si estiguessis en una gran sala, però que se senti la veu, és per coses que funcionen, per exemple, com a la compressió en cadena, Doncs, en aquest cas, sidechain, li fas un enviament a la compressió, equalitzes i comprons la reverb i fa que se senti la veu molt al davant, però a més també sembla que tinguis una gran ecos i delays a darrere, als retorns, allò que fan les sales quan estàs, per exemple, en una església, no? Que sents la teva veu al davant, però que els altres et senten, buf, com si estiguessis en un gran esdeveniment, no? Això era als anys 80, no? Es treballava molt, perquè hi havia molta reverberació. En aquell cas es posaven molta les produccions d'aquella època, i però tot i això, els grans productors aconseguien que la veu, tot això, sonés al davant. Això era un petit aspecte, no? L'altra cançó que escoltarem és If You Leave Me Now. És la primera cançó de Chicago que va arribar al número 1 als Estats Units. La va escriure i cantar Peter Cetera i forma part de l'àlbum Chicago X, en Chicago en aquest 10, suposo. Va guanyar 2 premis Grammy Awards per la cançó. I és una cançó que és la súplica d'un home que veu que la seva parella està a punt de marxar. No intenta justificar-se ni discutir, només li demana que no se'n vagi. Quan canta You Take Away the Biggest Part of Me, vol dir que aquella persona és una part essencial de la seva vida. I quan diu A love like ours is hard to find, expressa que una relació així és molt difícil de trobar i que no val la pena perdre-la per una discussió momentània. Amb això ho dic tot. If You Leave Me Now, Chicago.

If You Leave Me Now, de Chicago. La pròxima cançó és Jordan Inspiration, de l'any 1984. És una de les grans balades de Chicago. Va ser escrita per Peter Cetera i David Foster, també. Produïda per Foster, incluïda en l'àlbum Chicago 17. Va arribar al número 3 del Billboard Hot 100 i al número 1 de la llista Adult Contemporary. Saps que hi ha diverses llistes, també, al Billboard. A diferència de Hard to Say I'm Sorry o If You Leave Me Now, aquí no hi ha cap crisi. És una declaració d'amor plena. El narrador diu a la seva parella, que és el sentit de la seva vida i de la seva inspiració. És maco, això, eh? Quan canta You are the meaning in my life, you are the inspiration, no parla només d'amor romàntic, sinó que aquella persona és el motor que dona sentit a la seva vida. El missatge és d'amor estable, fidelitat i compromís per sempre. L'anàlisi musical és una producció molt característica dels anys 80, sintetitzadors molt suaus, piano elèctric i veu molt propera a molta reverberació, que és el que escoltava, el que havia dit jo fa uns minutets. Una bateria molt continguda i un baix molt rodó. Les harmonies vocals apareixen molt aviat en la cançó. Entren les cordes sintetitzades, la guitarra elèctrica reforça el ritme entre el protagonisme, els instruments com el trombó, el saxo, la trompeta, apareixen de forma molt elegant, integrats dins la producció. I les harmonies vocals són cada vegada més grans. La cançó acaba amb un crescendo molt emotiu, però sense perdre la delicadesa. You are the inspiration. Avui, l'artista clàssic de la setmana, Chicago.

0: You are the inspiration, Chicago. Avui recordant un artista clàssic de la setmana.
1: L'àlbum clàssic de la setmana.
0: Look Away, de l'any 1988, és el darrer número 1 de Chicago als Estats Units. Forma part de l'àlbum Chicago 19. Ells tenien una cosa de que posaven en cada àlbum el número del disc, eh? Si era l'1, si era el primer, si era el segon, si era el quart, si era el 19è, en aquest cas, 19è. Per això, la diferència de molts dels seus èxits no va ser escrita per un membre del grup, sinó per Diane Warren. La producció va anar a càrrec de Ron Nevison i la veu principal és de Bill Champlin. El significat de la lletra és que la cançó explica el moment en què un home descobreix que la seva exparella ja ha refet la seva vida. Ell havia acceptat la separació racionalment, però quan sap que ella s'estima una altra persona, se n'adona que encara no ho ha superat. El missatge central és molt potent. Si em veus plorant, mira cap a una altra banda. No és orgull, sinó vulnerabilitat. No vol que ella el vegi derrotat ni el compadeixi. És una cançó sobre el dolor que arriba quan entenc que una història s'ha acabat definitivament. Això sol passar a vegades, eh? Hem d'acceptar que, per exemple, com una altra persona amb qui hem estimat, doncs està amb una altra, tot i fem veure que no ens afecta, realment a dintre dius, ostres, és que si fos jo, oi? Aquesta cosa de... saps? Costa molt, això. En aquest cas, escoltem aquesta cançó, Look Away, Chicago.

punt d'arribar al punt d'arribar a les 12 del migdia d'aquest dissabte 27 de juny del 2026, escoltant l'artista clàssic avui, Chicago. Hem escoltat en Look Away. I per acabar arribant al punt, escoltarem la cançó 25 or 624, un dels primers temes de la banda. Amb aquesta arribarem, com dèiem. No et desconnectis de Ràdio Molins de Rei. Tornem amb la playlist d'Estereo Pop. Avui, especial França, el país veí. Per cert, l'artista clàssic de la setmana que ve, Hombres Que...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest matí el seu suport a la direcció del PSOE i al president del govern, Pedro Sánchez, a l'arribada al Comitè Federal dels Socialistes a Madrid, marcat pels casos judicials que afecten actualment al partit.
2: Els socialistes catalans venim en aquest Comitè Federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
1: Paral·lelament, el president del Partit Popular Català i únic candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, ha confiat a Juan Fernández la secretaria general del partit. Així ho ha anunciat el president dels Populars Catalans en el congrés que el partit celebra també avui. El portaveu dels Populars Catalans al Parlament rellevarà així a Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des de l'any 2021. Fernández és diputat al Parlament i portaveu parlamentari del Partit Popular a Catalunya des del 2024. El tàndem es confirmarà un cop Alejandro Fernández sigui reelegit com a president en aquest mateix congrés. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó. D'altra banda, pel que fa al trànsit, lentitud amb retencions intermitents a l'AP7 de Castellbisbal a Gelida, en sentit sud, després d'un accident amb múltiples vehicles implicats que s'han hagut de retirar, tallant un carril. D'altra banda, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, que està controlat des de la passada tarda i ha afectat unes 48 hectàrees de terreny. 14 dotacions terrestres dels bombers es mantenen avui sobre el terreny, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. L'Ajuntament de Tiana recorda que el foc no està extingit i que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina. En paral·lel, el consistori recorda que estan tancats també serveis com la piscina municipal, la deixalleria i el Duin Sports Club. D'altra banda, de tot això, 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Seguim aquí a l'Estereo Pop, el 90.2, a la freqüència modulada. I avui, a la playlist d'Estereo Pop, tenim el...
1: Estereo Pop.
0: Exacte. Avui, especial França. Avui toquen els veïns... Els veïns francesos. I comencem amb aquest primer tema, un clàssic de Deathless. Voyage, voyage.

0: La playlist d'Estereo Pop.
1: El pròxim a passar per la playlist d'Estereo Pop especial França és Renaud, no Renault, atenció, que també és un nom francès, no. Renaud, i la seva cançó Mistan Ragnon és parla bé a parlar una mica d'aquell típic caramel que es deia Mistan Ragnon, però parla de moltes altres coses, Renaud Mistral Gagnon, no sé si t'agrada. És preciosa aquesta cançó. Sempre intento oferir-te cançons molt bones,

Mistral Gagnon, Renaud. I ara anem cap a una joveneta. En aquell moment era joveneta, tenia 20-21 anyets, quan ens va regalar cançons com Moi Lolita, eh? Una, la clàssica, doncs, joveneta que enamora a persones molt més grans que ella, que és l'amor que tothom voldria, no? Una noia maca, joveneta, que tenen ganes de viure, eh? Doncs hem escollit la pròxima cançó que posarem d'aquesta playlist especial a França, aquesta playlist de Spotify, la noia d'Ajaccio, eh? L'enfant d'Ajaccio, Alizé, j'ai pas 20 ans. No tinc pas 20 anys, eh?

0: la playlist d'Estereopop.
1: Alizée, je pars 20 ans, I ara arriba Joe Dassin i els seus camps Elisis aquí a l'Estereopop de la playlist de Spotify.

Champs-Élysées, Joe Dassin, nascut el 38 i mort el 20 d'agost del 80, Pocs dies li faltaven, jo faltava un mes per qui nascés. Hi ha vegades que dona la sensació que quan es parlen de que hi ha una vida després de la mort, que tornem a renéixer amb una altra persona o amb un altre ésser, tal, dona la sensació que quan hi ha aconteixements, per exemple, com la música, que ens transporta amb coses que ens poden recordar, o coses que no hem viscut, o tal, a vegades dones la sensació de que hi ha alguna cosa que t'agrada, és algo el per què. I suposo perquè com que ja vaig viure també, vaig estar visquent moments de la meva infància, a l'estiu, als agost, a França, i que m'agradi la música francesa, que m'agradi el parlar francès, aleshores dona la sensació que alguna cosa dona a pensar que siguin mons allò de que l'ànima, saps, que reencarna i tal, són coses que donen a pensar. Són pensaments que potser no tenen res a veure, potser no tenen res a veure amb el que estic dient, però dona la sensació. M'encanta aquesta cançó, les Champs-Élysées. I la pròxima cançó que escoltarem és de la Florence Coste. Florence Coste és una cantant i balladora i actriu francesa que va sortir de la 10 del programa de la veu a França i que canta junt amb el fill de Joe Dassin, o sigui, el Julien. Ens canten aquest Sous le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris. Una cançó que té

Florence Coste, Julien Darsan, sous l'escale de Paris. I la pròxima artista a passar també és cantant, artista model i, doncs, actriu. Corinne Charvy, i la seva cançó és Pile en France. Aquí es noten els 80, aquests sintetitzadors.

Corinne Xavi i el seu tema Peel of Fuzz. I ara anirem cap a una de les, podem dir, de les personalitats de França més conegudes i més importants del país nacional. Doncs és, va ser actriu en el seu principi i després es va fer doncs presentadora del seu propi programa de televisió anomenada Club Dorothée. D'allà en van sortir, doncs, abans vèiem les sèries de televisió de dibuixos animats i, a part, les sèries pròpies. I que aquí, a Catalunya, es van traduir, per exemple, dues d'elles, Le Premier Baiser, que era la sèrie De què vas, i després també hi havia, doncs, Hélène Quina canya, Elena Quina canya. Doncs aquestes dues sèries van... Doncs la Dorothée també ha tret bastants discos a la seva carrera discogràfica, i una de les cançons que hem triat és aquesta, Charan d'amour.

Si busques informació de Dogoté, ja veuràs que és una personalitat de les més importants de França, eh? Té una llarga trajectòria, eh? Dogoté. I la pròxima també té una extensa ara des que és joveneta, i sobretot per pel·lícules com La família Bélier, que te la recomano totalment, perquè és una història preciosa, no? Faré una mica d'espoiler de la pel·lícula. És una estudianta que es troba en el moment de que li agrada un noi i doncs, entra dintre del coro de l'institut, no? I el professor, doncs, veu en ella un talent innat per la cançó, per la veu, i fins i tot arriba doncs, es presenti doncs, a la secció de música de France 3, de la ràdio, important que troben nous artistes. I surt això a la pel·lícula, La família Bélier, però sobretot també parla també que la pel·lícula de que ella és l'única filla d'una família en què els dos pares són sordomuts i el seu germà també. O sigui que ella és l'única que té veu. O sigui, és una història... I a més, és una família de poble francès, però també de ramaders, no? Que tenen les seves animals, les seves vaques, i que també fan el seu formatge i que el venen cada setmana en el mercat. O sigui que té una particularitat, és una pel·lícula meravellosa, si la pots veure, Les Familles Bélier, que està en català també, jo l'he vist en català, aquesta pel·lícula. Doncs l'artista és Louane i escoltem la seva cançó Jour 1, o sigui, significa hora número 1.

0: You are the one. Aquí a la playlist
1: d'Estereopop.
0: La pròxima artista a passar és un artista de que en els anys, doncs, principis dels anys 80 va formar part de l'onada rock que es portava a Rennes, la ciutat de França. Doncs és productor, cantautor, francès, pel nom de Étienne Daou, i ens porta un tom, un passeig per a la França, així es diu la cançó, Tom pour la France.

Profonde por la France, eh? Etienne Daho. I l'artista que passa a continuació té 24 anys. Coneguda amb cançons amb el seu antic parella, amb el projecte de Video Club, eh? Doncs va començar fent indie influencer a vídeos a YouTube molt joveneta. I ja ha tret algun disc, un parell de discs, d'àlbums, i s'anomena Adèle Castillon. Adèle Castillon, sí. I hem triat la cançó Amour Plastique.

Aquest oscil·lador, de sintetitzador a la cançó. Sí, sí, a veure, això és un oscil·lador, una espècie d'efecte que li poses doncs, al piano o al sintetitzador amb aquesta manera de fer aquestes onades, no?, de muntanya, oscil·lador, que tant com es diu. Un efecte que es posa en aquesta cançó. I la pròxima a passar pel programa és Clara Luciani, de Martigues, França. Abans d'arribar cap a Marsella, trobaràs a la costa, és una ciutat, una població de costa, Martigues, i doncs ens passa pel programa Clara Luciani per cantar-nos aquest Tu pour moi.

0: l'últim artista a passar pel programa és un artista que té nom de... no de marca de cotxe, però sí d'estil de cotxe, eh? El nom. Perquè es diu Clio, eh? Clio, eh? Com el Renault Clio, eh? Però no. Aquest cas és nascut a l'any 1987 a Besançon. Doncs aquesta cantautora francesa ens porta el seu tema Amoureux. Amb aquesta tancarem el playlist d'Estereopop especial França.
1: D'Estereopop.
2: Pour aérer un peu là-dedans. Bah j'écris quoi, moi j'écris quoi. Si c'est le calme plat par là. Je tombe amoureuse assez souvent. Ça s'entretient les sentiments. Mais

0: jusqu'à demain. Le temps de finir mon refrain. Amoureuse, juste au cas où j'ai un ou deux cils sur la joue.
1: Moltes gràcies per ser a l'altra banda de la FM, aquí al 91.2, a Ràdio Molins de Rei. Ens trobem la setmana que ve, si no hi ha res de nou, amb més música, més àlbums de la setmana, més artistes clàssics i més playlist a novetats i propostes. Moltes gràcies, ens trobem la setmana que ve. Et deixo una bona companyia, amb la companyia de la belga Lio i el seu... Lio i el seu tema Amour Solitaire. Moltes gràcies, molta atenció a les carreteres, perquè us volem trobar el pròxim dissabte aquí a l'Estereo Pop. Fins adeu, bon cap de setmana!

0: Gràcies per la seva presència, a vostès des de casa seva. Gràcies. Tanqueu la paradeta. Bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per la seva presència, a vostès des de casa seva. Gràcies. Tanqueu la paradeta. Bon cap de setmana. Fins dilluns. A veure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest migdia el seu suport a la direcció del PSOE i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'arribada al Comitè Federal dels Socialistes a Madrid, marcat pels casos judicials que afecten el partit.
2: Els socialistes catalans venim en aquest Comitè Federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
1: Paral·lelament, el president del Partit Popular Català i únic candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, ha confiat a Juan Fernández la secretaria general del partit. Així ho ha anunciat el mateix president dels Populars en el congrés que el partit celebra també avui. El portaveu dels Populars Catalans al Parlament rellevarà així Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des de l'any 2021. Fernández és diputat al Parlament i portaveu parlamentari del Partit Popular Català des de l'any 2024. El tàndem es confirmarà un cop Alejandro Fernández sigui reelegit com a president en aquest mateix congrés. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha elevat a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats. En el global, 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència d'aquests terratrèmols que dimecres van sacsejar al país. Hi ha més 50.000 persones més desaparegudes. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó. D'altra banda, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, que està controlat des de la passada tarda i ha afectat unes 48 hectàrees de terreny. 14 dotacions dels bombers es mantenen avui sobre aquesta zona, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. L'Ajuntament de Tiana recorda que el foc no està extingit i que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina. En paral·lel, el consistori recorda que estan tancats també serveis com la piscina municipal, la deixalleria i el Duin Sports Club. A tot això, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge, per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camellera, a l'Alt Empordà. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Adeu, filla. T'espero per dinar?
5: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament i un cotxe l'en veurà. Moriré de camí a l'hospital.
6: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.

Bona tarda, oients de la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei. Comencem el programa número 502 de música en 8 mil·límetres. Avui tindrem, entre d'altres, bandes sonores com La Comunitat de l'Anell, Deep Paul, The Warriors, Ave César i 9 temes més. Tenim el David preparat ja davant de la taula de so. Tenim tot a punt, David? Sí? Doncs vinga, va, som-hi.

Bé, i comencem, doncs, amb la pel·lícula En què pensen les dones. És una comèdia dirigida per Nancy Meyers a l'any 2000 i que en el repartiment hi van ser Mel Gibson i Helen Hunt com a parella protagonista. Un executiu de publicitat arrogant i xauvinista adquireix màgicament la capacitat d'escoltar el que pensen les dones. Tu t'imagines, David? Si sapiguéssim el que pensa aquella senyora, aquella altra... seria brutal, eh? Tot i que la pel·lícula és imperfecta, no és avorrida i estona és molt divertida, com el ball de Nick al seu apartament. De la seva banda sonora escoltem el tema Beach, que ens interpreta l'estatunidenca Meredith Brooks.

Bé, i ara seguim amb la pel·lícula Pollock, la vida d'un creador. És un drama biogràfic dirigit per Ed Harris a l'any 2000, i on hi sortiren el mateix Ed Harris, Marcia Gay Harden, Jennifer Connelly en el repartiment. Nova York, anys 40, Jackson Pollock i Lee Krasner, pintors i amants, es troben al centre del món artístic novaiorquès. Quan contrauen matrimoni, es traslladen al camp. Ell abandona el seu treball per lliurar-se en cos i ànima a l'art de Pollock, que comença a crear una obra extraordinàriament original que el converteix en el primer pintor modern dels Estats Units. La banda sonora és de Jeff Beal.

I ara anem amb la veu, eh? Amb Frank Sinatra. Bé, la pel·lícula és Wolf, és un thriller d'acció de l'any 2024 que ha dirigit John Watts i que ha comptat amb el següent repartiment: Brad Pitt, George Clooney i Amy Ryan. Un professional de l'encobriment de crims és contractat per una fiscal del districte per netejar una relliscada ocorreguda en una habitació d'un hotel de Nova York, i així tapar el cas. Però quan apareix un altre professional encarregat del mateix tipus de treballs, contractat pel mateix hotel, tots dos llops solitaris es veuran obligats a treballar junts, i la nit es descontrolarà de manera inesperada. Escoltem un track de la seva banda sonora, que és ni més ni menys, com he dit, My Way, que interpreta Frank Sinatra. I la pel·lícula la teniu a la plataforma Prime Video.

AB César és una comèdia de les anomenades cinema dins del cinema. Ha estat dirigida pels germans Coen l'any 2016 i el repartiment ha estat per Josh Brolin, George Clooney i Scarlett Johansson. Una paròdia del vell Hollywood, alhora un homenatge. És cínica i és tendra, i té tant de crítica com d'enyorança. La sàtira està servida, però no gaire més enllà, es queda a la superfície. Escoltem un track de la seva banda sonora que signa Carter Burwell, i la pel·lícula la teniu a la plataforma Netflix.

Bé, seguim amb La meva estimada senyoreta. És una pel·lícula estrenada aquest mateix any, 2026, i que ha dirigit Fernando González Molina, amb Elizabeth Martínez, Ana Castillo, Paco León i Nagore Aramburu com protagonistes. No és tan remake de la pel·lícula de Jaime de Armiñán, del 1972, com actualització, ampliació o apurant separata. I malgrat la seva lleugera proclivitat per la sobreexplicació, molt brillant. La nova versió d'un clàssic del cine espanyol està feta des de l'afecte, mai des de la rancúnia, encara que hi hagi dolor. De la seva banda sonora escoltem el tema La llum que vindrà, que ens canta Zahara. I la pel·lícula la podeu veure ja, a la plataforma Netflix.

La força de l'afecte és un melodrama dirigit per James L. Brooks a l'any 1983, amb un repartiment

I anem amb El tinent corrupte. És una pel·lícula policiaca de l'any 1992 que va dirigir Abel Ferrara, i en el repartiment hi eren Harvey Keitel, Víctor Argo i Frankie Thorne. Dura i polèmica pel·lícula sobre la corrupció policial. Un policia aclaparat pels enormes deutes contrets en el joc i que comet tota mena d'abusos d'autoritat, decideix replantejar-se la vida i la professió quan investiga el cas d'una jove monja que ha estat violada. Escoltem un dels temes de la pel·lícula que ens interpreta Johnny Ace.

Bé, hem arribat a la secció Blanc i Negre i avui tenim El Conformista. És una coproducció Itàlia-França de l'any 1970, dirigida per Bernardo Bertolucci. I en el repartiment hi van ser Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sand i Gaston Moschin com protagonistes. Obra mestra. Poques pel·lícules descriuen de manera tan precisa la culpa

d'un país, Itàlia, i d'un continent, Europa, incapaç de refer-se a cadascuna de les seves misèries, les seves complicitats i els seus feixismes. És la pel·lícula més valenta i expressiva de Bertolucci. La banda sonora l'ha signat Georges Delerue.

L'efecte papallona és un thriller fantàstic dirigit per Eric Bress l'any 2004, i en el repartiment hi eren Ashton Kutcher i Emmy Smart com parella protagonista. La trama gira entorn de l'Evan Treborn, un estudiant de psicologia, que un dia descobreix que llegint els diaris que ell mateix va escriure d'adolescent, per recomanació del seu psiquiatre, pot tornar al passat i canviar les coses. Escoltem de la seva banda sonora un tema interpretat pels Beatles anomenat Real Love, Amor de Veritat. I la pel·lícula la podeu veure encara a la plataforma Netflix.

Bé, doncs ja tenim grans bandes sonores de la història i avui tenim el Senyor dels Anells, la Comunitat de l'Anell, que és de la trilogia, eh? És una pel·lícula de l'any 2001 que va dirigir, com les altres dues, Peter Jackson, amb Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen i Sean Bean com protagonistes. Dic que és una coproducció Nova Zelanda-Estats Units. Una trilogia màgica que es talla des d'aquesta primera entrega, assombrosa i impecable. Un relat al temps èpic i sutil, gigantesc i emotiu. Una autèntica meravella. 4 Oscars a millor fotografia, millor banda sonora, millors efectes visuals i millor maquillatge. I també 13 nominacions. Escoltem un track de la seva banda sonora que signa Howard Shore. I la pel·lícula, encara les podeu veure, a la plataforma Netflix.

Deep Paul és una pel·lícula d'acció del gènere fantàstic que va dirigir Tim Miller l'any 2016. I en el repartiment hi van ser Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein i Gina Carano. La comèdia o paròdia es basa en uns diàlegs molt àgils amb gràcia per a tota mena d'espectadors i alguns destinats particularment als aficionats del gènere. La pel·lícula es revela com una broma molt provocativa, molt obscena i molt divertida sobre el món dels superherois. Escoltem de la seva banda sonora un track que ens interpreta Juice Newton, anomenat Angel of the Morning, que seria Àngel del Matí, i la pel·lícula la podeu veure a la plataforma Disney+.

The Warriors, els amos de la nit. Quina por que fa això, eh? És una pel·lícula de culte de l'any 1979 que va dirigir Walter Hill amb Michael Beck, David Harris, James Remar i Brian Tiller com protagonistes. Una batalla de proporcions gegantines va tenir lloc als baixos fons de la ciutat de Nova York. Els exèrcits de la nit, amb més de 100.000 integrants, quintupliquen els efectius de la policia. S'enfronten als Warriors, una banda de carrer a qui acusen injustament de l'assassinat del líder d'un grup rival. És una història d'un món insòlid, de subcultures, de guerrilles, entre bandes nocturnes, des de Coney Island a Manhattan, passant pel Bronx. Escoltem un track de la seva banda sonora que signa a l'estil Alan Parsons, diria jo, perquè m'ho recorda molt, Barry de Borzon.

Bé, i acabem doncs ja amb Theater Camp. És una comèdia musical de l'any 2023 que va dirigir Molly Gordon i Nick Lieberman, amb Noah Galvin, Molly Gordon, Ben Platt i Patty Harrison com protagonistes. Theater Camp és una d'aquelles poques paròdies que fa riure els espectadors des de la primera escena fins que apareixen els crèdits. Fa que la gent se'n vagi a casa amb un somriure a la cara. Repleta de cançons i balls, resulta una adorable i enginyosa aportació al gènere del fals documental. Escoltem un dels temes de la pel·lícula, com és aquest interpretat per Thelma Houston. I la pel·lícula la podeu veure a Disney+.

I final del programa d'avui, que esperem hagi estat de l'agrat de tothom. El podeu tornar a escoltar el proper dissabte d'una a dues de la tarda o sempre que vulgueu a radiomolinsderrei.cat. Gràcies, Eli. Sí, sí, Eli Arjona. I començat amb el David, el que té la ràdio, i ara acabo amb la Eli. Magnífica davant les vies de so, i a vosaltres, oients, gràcies també per ser-hi una vegada més. Que acabeu de passar una bona tarda i fins la propera setmana. Adeu-siau.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
2: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
2: Bon dia, Adrià.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
2: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per la alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 en punt a la plaça Universitat.
0: I darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
0: Moment precisament per conèixer la previsió del temps de cara a aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
0: Gràcies, Marc. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
1: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
3: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
1: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial com el de José Luis Rodríguez Zapatero i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
4: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar. Y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
4: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación, y solo el Partido Socialista puede frenarlos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
1: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
4: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. La vuelta que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
1: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Carme. Paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
5: I ho ha fet amb la plana major dels populars, en primera fila entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado.
6: Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace dos años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaban las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
5: Escoltàvem el reelegit Alejandro Fernández davant del PP català. Feijóo, per la seva banda, també hi ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez. I Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prémer el botó que convoca eleccions en referència a una eventual moció de censura.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
5: Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat. Crida Assemblea Zagaia, Associació Catalana de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
7: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir. Hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la lesbifòbia.
5: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
0: Darrer dissabte del mes de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
5: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, no dubtis de trucar al 112. Precisament, ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment una tiana, al Maresme.
0: El foc de tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
5: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Ens donen tots els detalls des de Mataró Ràdio. Gemma Ponce.
8: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
9: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
8: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
0: I amb aquestes temperatures que s'espera que superin els 35 graus a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat i la forta onada de calor que travessa la ciutat i Catalunya en general.
5: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins per combatre aquesta forta calor i també, com us explicàvem, la de tots els catalans. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
10: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Això ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
11: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primeres hores del matí fins a 10, quarts d'11, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
10: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
0: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
5: En el global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'€1 milió de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME, els bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació.
0: A tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. El grup estarà liderat pel Departament d'Unió Europea i Acció Exteriors i comptarà amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
5: El president Illa i el conseller Jaume Duch es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes per coordinar aquesta ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posaven èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaben.
12: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat la plataforma SOS Veneçuela Barcelona per coordinar i concentrar aquesta ajuda humanitària.
0: Tot això, Terrassa, cocapital del Vallès Occidental, també s'ha bolcat amb les víctimes del terratrèmol.
5: L'associació Asotavente ha posat en marxa una recollida solidària de material de primera necessitat per fer arribar ajuda a la població afectada. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, la Dana Bombardó.
13: Terrassa s'ha mobilitzat per donar suport a la població de Veneçuela després del terratrèmol que ha afectat el país. L'associació de veneçolans de la ciutat, Asovente, ha habilitat un centre de recollida a Rambla de Gara durant aquest cap de setmana, on la gent pot portar des de productes farmacològics fins a productes infantils. Per poder enviar totes les donacions, s'estan coordinant amb el Consolat de Veneçuela. Ens ho explica Jamila Olivier, presidenta de Asovente.
14: El aeropuerto principal, que es el aeropuerto de Maiquetía, está bloqueado, ¿no?, porque sufrió daños graves. Entonces nos estamos coordinando con el consulado. En principio, al parecer, vamos a hacer el traslado a través de la Cruz Roja Internacional, pero bueno, estamos alineados con ellos y ya nos dirán, o sea, nos pidieron primero que hagamos toda la colecta y en función de las cantidades nos dirán una cuestión u otra.
13: Des de l'entitat destaquen la importància de cada aportació. També demanen la màxima difusió de la iniciativa per ampliar el nombre de donacions i reforçar la resposta solidària. Una acció que permet canalitzar ajuda directa cap al país afectat en un context d'emergència.
0: També en plana internacional, els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs en les últimes hores, malgrat el principi d'acord d'alto el foc signat a Versalles fa 10 dies.
5: Washington ha bombardejat magatzems de missils i drons iranians i també punts de radar costaners en resposta a l'agressió a un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, Teheran ha atacat posicions militars nord-americanes a la regió com a represàlia per aquests bombardejos que incompleixen l'alto el foc i per permetre que un vaixell no autoritzat transités per l'estret d'Hormuz.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
5: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41, ja ha ingressat a la presó provisional i sense fiança.
0: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
5: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
0: Mentre que els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà.
5: L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Durant la nit, els bombers van localitzar el vehicle de l'excursionista al pàrquing del Pont de la Farga. Se'l van trobar en una zona pròxima al pic.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny un jove de 19 anys per fer-se passar per gestor bancari i estafar 6.500 euros a una dona de 80 anys a Barcelona. Fem un apunt també en mobilitat. Renfe ha tallat la circulació de tren entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
5: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Prop de 16.000 aspirants fan aquest cap de setmana els 31 processos selectius de la Generalitat en què s'ofereixen 1.325 places.
5: Concretament, 15.795 persones faran els exàmens per accedir a una de les places de personal funcionari de les escales superiors, de gestió administrativa, auxiliar administrativa, de titulació superior, de diplomatura i a l'agrupació professional de personal subaltern. Com ja va passar en convocatòries anteriors, les proves es fan de forma descentralitzada.
0: Canviem d'assumpte. Torna l'Herbesalud després d'un any plujós en què s'espera una bona collita d'herbes remeieres.
5: Aquest dissabte, Besalú acull una nova edició d'un acte amb molta tradició al municipi de la Garrotxa. Des d'Olot FM, Francesc Fernández.
15: Besalú no falla la seva cita amb la recollida d'herbes remeieres per l'elaboració de ratafia. En el pack que dona l'entitat organitzadora hi ha una ampolla d'aigua ardent, l'envàs, les nous i una guia amb les herbes que es colliran durant la ruta. Un dels organitzadors de l'Herbesalú, Salvador García Arbós, ens parla sobre la importància de secar les espècies en el moment que elabores la ratafia.
16: Les herbes per anar bé s'haurien de posar sempre seques perquè sempre saps el que hi poses. I si la gent té paciència i pensa que d'any poder-ho pesar, aniria molt bé. Però això no ho fem. L'escollim tal com raja. Si l'escollim tal com raja, aquest any pot ser un bon any. Uh-huh. I aquest any, entre aquesta mica de sol que haurà fet, aquestes pluges que hem tingut i tot això, jo crec que pot ser... Jo penso que pot ser un gran any per la ratafia.
15: Els ossos marroquins i el concurs de rams silvestres també portaran el seu toc un dia especial pels amants de les espècies i la ratafia.
0: Anem fins a la demarcació de Tarragona perquè Altafulla té una cita aquest cap de setmana amb la seva història més mística de la mà d'una nova edició de la Nit de Bruixes.
5: La Fira de l'Esoterisme i les Ciències Ocultes del municipi tarragoní es nodreix amb parades de productes per a cures naturals, artesania i tarotisme, a més de tallers i xerrades divulgatives. Des d'Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
17: Aquesta és ja la 26a edició d'un certamen que pretén recuperar el lligam d'Altafulla amb les bruixes. La tradició de les dones sàvies, curanderes, que tenien remeis naturals per molts mals, es respira aquest dissabte per tot el nucli històric que entorna el castell i les antigues eres. En aquests carrers s'hi distribueixen paradistes amb sabons i essències, plantes medicinals, pedres i artesania que, diuen, aporten un plus de vitalitat i serenor a qui les fa servir. Tot plegat vestit d'un tastet divulgatiu amb xerrades científiques i també amb espais més lúdics, com concerts o serveis de food trucks. El regidor de Turisme de Tomàs Serra destaca la positivitat que respira la fira.
18: Podeu trobar contacontes, xerrades, gallagospel, zíngaros... Vull dir que n'hi ha activitats per tothom i per tots els gustos. Fins la cloenda amb la Ima del Destí. No us ho perdeu, vingueu a la Nit de Bruixes i visiteu Altafulla i, sobretot, gaudiu-la.
17: Aquest dissabte, la Nit de Bruixes viu al seu punt àlgid amb activitats per tots els públics i un ritual de cloenda a les 12 de la mitjanit en punt per gaudir de bones vibracions durant tot l'any, fins que torni a celebrar-se la fira.
0: Obrim el bloc cultural. Després de donar el tret de sortida la passada nit amb dos concerts a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona, avui arriba el primer dia fort de la programació cultural per celebrar la gran sortida del Tour de França des de la ciutat, el Grand Départ. Aquesta nit destaquen dos concerts a la mateixa Avinguda de la Catedral.

0: Des de 8:45 actuaran Doctor Prats, a qui escoltem, i a les 10 ho farà 31 fam. Més enllà d'aquests, aquesta tarda a les 5 hi seran Sound de Secà. Paral·lelament a la plaça Margarida Xirgu hi passaran des d'aquesta tarda i fins la nit la companyia Zoom Zoom Teatre, Joan Garriga i DJ Trapella. La festa del tour s'allarga fins al dia de sortida, el dia 5 de juliol.
1: Continuem parlant de música perquè arriba a Tarragona una nova edició del cicle Nits de Música, al claustre de la Catedral.
0: Una iniciativa que pretén fer gaudir a l'espectador amb música en directe en un espai únic envoltat d'història i art. Ens informa des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
2: És un cicle que organitzen els Amics de la Catedral amb la col·laboració del capítol de la Catedral. Aquesta sisena edició l'obrirà el cor jove de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral i comptarà amb el pianista Jordi Pasqual. La cita serà aquest dissabte a les 9 del vespre. Anna Mateu, directora del cor, recomana viure aquesta experiència i la defineix com una molt emotiva, emocionant i especial.
3: Es va enfosquint, comencem amb la nit, amb les llums i les veus que es van

0: de donatiu de 10 euros.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: Obrim plana esportiva parlant d'hoquei Patins, perquè demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu.
3: El partit es disputarà a 2:15 en directe per la xarxa Més.
2: El jugador del Barça, Sergi Llorca, ha estat intervingut satisfactòriament per una inestabilitat d'espatlla dreta.
3: El temps estimat de recuperació és d'entre 3 i 4 mesos.
2: I encara en hoquei, Gerard Rovira posa punt final a la seva etapa al Caldes.
3: Rovira, de 27 anys, posa punt i final a la seva etapa a la Torre Roja, després d'un any a l'equip.
2: Canviem d'esport, parlem de futbol. L'Uruguai ha quedat eliminat del Mundial de Futbol en fase de grups després de perdre 0-1 aquesta matinada davant la selecció espanyola, que ha passat com a primera.
3: Cap Verd acaba segona i aconsegueix una classificació històrica.
2: Anem cap a casa nostra perquè l'Espanyol ha anunciat que disputarà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Anijarque.
3: El partit es disputarà el 25 de juliol a 8:45.
2: El Sabadell també ha publicat que disputarà un amistós contra el Castelló. El partit es jugarà el 18 de juliol amb horari per confirmar.
3: Paral·lelament, els arlequinats han oficialitzat al final de la sessió de David Estals. El futbolista sabadellenc torna a l'Eivissa després d'ascendir a la categoria de plata amb els vallesans.
2: I el Girona ha confirmat dos amistosos per aquesta pretemporada. 22 de juliol a Olot a les 8 del vespre i el 29 de juliol contra el Castelló a 6:45 de la tarda.
3: Els gironins han fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco. El gallec continuarà la seva trajectòria al Yokohama Marinos del Japó.
2: És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat? Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
5: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
6: Orgull de L, orgull de G.
7: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
8: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.

0: La pasta, un aliment icònic de la cuina italiana, té un origen que es remunta més enllà de les fronteres d'Itàlia. Tot i que moltes persones associen la pasta amb Itàlia, les seves arrels es troben a la Xina. Segons la història, Marco Polo, en tornar de la Xina al segle XIII, va portar amb si la idea dels fideus, que ja eren populars a l'imperi xinès des de feia milers d'anys. Tot i això, investigacions recents suggereixen que la pasta ja existia a Itàlia abans del viatge de Marco Polo. S'ha trobat una evidència arqueològica de pasta similar a Sicília, datant del segle XII, que podria haver arribat a través dels àrabs durant les conquestes a la Mediterrània. Els àrabs van portar tècniques de secatge de fideus, que van permetre la conservació i el comerç de la pasta. A Itàlia, la pasta es va perfeccionar i diversificar, donant lloc a les innombrables formes i receptes que coneixem avui. La primera menció escrita de la pasta a Itàlia es troba al llibre de cuina de Martino da Como al segle XV, on descriuen plats que són els precursors de les pastes modernes. Així, mentre la Xina pot haver influït, Itàlia és on la pasta realment va prendre la seva identitat cultural i culinària.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Partit Socialista reuneix avui el seu comitè federal al màxim òrgan de coordinació entre congressos a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
2: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
2: Bon dia, Adrià.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es donen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
2: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 a Plaça Universitat.
0: Darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
0: Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps per les properes hores d'aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. Aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
0: Gràcies, Marc. I el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
4: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
5: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
6: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos, incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
4: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial com el de José Luis Rodríguez Zapatero i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
7: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar. Y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
4: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dard a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
7: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación, y solo el Partido Socialista puede frenarlos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
4: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
7: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la ministeria y ahora resulta que están de acuerdo.
4: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: D'altra banda, paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
2: I ho ha fet amb la plana major dels populars en primera fila, entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado. Escoltem, doncs, el reelegit Alejandro Fernández.
8: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
2: Feijó també ja ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez.
9: Señor Sánchez, lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Un partido catalán pidió elecciones ya y se unió a la mayoría.
9: Pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería bastante más responsable.
2: Feijó també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions, com escoltàvem, en referència a una eventual moció de censura.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere, que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
2: Arrencarà a partir de les 6 a la plaça Universitat. Crida, Assemblea, Zagaia, Associació Catalans de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
11: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir. Hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la LGTBI-fòbia.
2: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
0: Darrer dissabte del mes de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
2: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i, si veus una columna de fum, truca al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment un a Tiana, al Maresme.
0: Aquest foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
2: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
12: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos al parc de la Serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
13: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
12: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte a ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
0: Amb aquestes altes temperatures, que s'espera que superin els 35 graus, per exemple, a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat, tot i la forta onada de calor que travessa la ciutat, de fet, Catalunya en general.
2: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins i de la resta dels catalans per combatre la forta calor. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
14: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
15: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mireu com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primeres hores del matí fins a 10:15, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
14: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat. Tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
0: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia al 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Venezuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
2: En global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'un milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME. Bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació també estan desplegats al territori.
0: A tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
2: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41 anys, ja ha ingressat a la presó, provisional i sense fiança.
0: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
2: La Unitat d'Investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
0: Paral·lelament, els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte a Alins, al Pallars Sobirà. A tot això, la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha reforçat els controls sobre els vehicles de mobilitat personal i durant les últimes setmanes ha intervingut prop de 80 patinets elèctrics per diferents incompliments de la normativa.
2: Al llarg d'aquest any, el cos impulsarà campanyes de sensibilització, informació i educació per fomentar un ús responsable d'aquests vehicles. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
16: Les infraccions més detectades són superar la velocitat permesa i circular per zones on està prohibit. O també incomplir les normes de circulació, no tenir el vehicle registrat o no disposar de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. La policia local recorda que tots els vehicles de mobilitat personal han d'estar registrats, disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i mantenir les característiques tècniques homologades sense modificacions. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 800 euros i, en alguns casos, la immobilització del vehicle. La policia local de Palafrugell assegura que aquests controls es continuaran fent de manera periòdica amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i fomentar una mobilitat més segura i responsable.
0: Parlant de mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
2: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Obrim ara el bloc cultural. Rubí celebra la seva festa major i rep aquesta nit una de les bandes més estimades del panorama català.

0: Els Pets pugen a l'escenari de l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí a les 10 d'aquesta nit amb la gira que culmina la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Després de l'èxit de la primera part de l'aniversari, el trio de Constantí presenta un repertori renovat que repassa la resta de la seva discografia i recupera himnes que han marcat diverses generacions. Una cita per retrobar-se amb unes cançons que formen part de la banda sonora de tota una vida.
0: D'altra banda, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, celebra els 50 anys de Som i Serem Sardanistes Palauencs amb un acte commemoratiu i l'estrena d'una sardana creada per l'ocasió. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'entitat Som i Serem Sardanistes Palauencs celebra aquest 2026 el seu 50è aniversari. Des de la seva fundació ha impulsat ballades, aplecs i activitats per fomentar la sardana i mantenir viva la cultura popular al municipi. Per commemorar l'aniversari, aquest 27 de juny s'ha organitzat un acte especial a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, amb la participació de la cobla genisenca de Taradell. En cas de pluja, la celebració es traslladarà al centre cívic. En Joan Amela, president de l'entitat, assegura que la sardana viu un bon moment a Santa Maria de Palautordera i que esperen una bona participació.
3: Espera molta audiència, perquè el curs, aquest curset que va fer, ens va fer el Fali, es va batre el rècord d'assistència, 27 n'hi havia.
2: L'acte comptarà amb l'estrena de la sardana commemorativa del 50è aniversari, titulada Or Palauenc, una peça creada expressament per celebrar el mig segle de trajectòria de l'entitat.
0: I no ens movem del Vallès Oriental perquè Cardedeu es prepara per viure aquesta nit el desenllaç de la primera edició de l'Alenada.
1: Després de mesos de concurs, el projecte culmina amb una gala que decidirà la persona guanyadora i que convertirà el públic en protagonista del veredicte. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, a les 10 de la nit, se celebrarà la nit de l'Alenada, la gala final del concurs de música d'autor en català i aranès, impulsat per Ràdio Televisió de Cardedeu amb la col·laboració de la xarxa i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Després de setmanes de concurs i d'un recorregut que ha donat a conèixer 40 artistes emergents a través dels videopodcasts de l'Alenada, 10 finalistes pujaran aquesta nit a l'escenari per defensar les seves cançons originals en una gala marcada per un element diferencial. Tota la música serà interpretada íntegrament en directe. Els finalistes són Monjo Antiquat, Roser Dresaire, Aina Rabassa, Pau Culleret, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Aitana i Maia Martínez. El públic tindrà l'última paraula, ja que serà l'encarregat de decidir el desenllaç de la nit a través de dues rondes de votació al web alenada.cat. La gala començarà a les 10 de la nit i es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més i de les televisions locals.
0: I tanquem l'apartat cultural explicant-vos que l'arribada de l'estiu porta avui una novetat destacada a Calella, al Maresme.
1: Una festa amb música i activitats infantils a la Riera Capespre del municipi, que culminarà amb un espectacle de drons i llum sobre el litoral. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
5: El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit una festa popular a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera Capaspre. La tinent d'alcaldia, Cindy Rando, ha explicat que la proposta neix amb la voluntat d'oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants.
6: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
5: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crosters Aerial Show.
7: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim el bloc esportiu parlant de bàsquet. El pavelló Nou Congost de Manresa es convertirà demà en l'epicentre del bàsquet nacional amb la disputa del partit amistós entre les seleccions de Catalunya i la Gran Bretanya. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Serà la cinquena vegada a la història que el combinat català jugarà a la capital del Bages, just quan es compleixen 90 anys de la primera vegada. El seleccionador català Jaume Pons Arnau, precisament veí de Sant Fruitós de Bages, destaca que el partit serà una festa del bàsquet català.
9: Bueno, per mi doncs, és representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. No, molt, molt, molt, molt potent, doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no? Arreu, no? Jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
8: A la pista, un dels noms propis serà el base Guillem Vives, el jugador de la Sisa Joventut, s'alegrava de que per una vegada estarà bé tenir el nou Congost a favor.
10: Un alleugeriment, perquè jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga i valorar l'ambient que creen i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys al nou Congost es pugui traslladar el diumenge i sigui una festa.
8: Pel que fa a la llista de convocats, destaquen jugadors com Pep Busquets, del Girona, i també hi ha espai per joves promeses com Gerard Fernández, del Manresa, o Isaac Patiu, jugador format a la penya, que aquesta temporada ha debutat a la Lliga Universitària Americana. Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial de la Federació Catalana de Bàsquet, amb uns preus que van dels 10 als 30 euros.
0: Continuem parlant de bàsquet. Cameron Hunt ha fet ús de la clàusula de sortida contemplada en el seu contracte i no continuarà jugant al Joventut.
1: El nord-americà ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga.
0: D'altra banda, la base Ferran Bassas renova amb el Kitchen As Manresa fins al juny del 2028.
1: El català de 34 anys ha tingut una mitjana de 8,5 punts i 5 assistències per partit durant aquest curs amb la samarreta bagenca.
0: Miquel Sant continuarà defensant la samarreta del Força Lleida fins al 2028.
1: El basc va arribar a l'equip del Segrià el 2025. Enguany ha fet 5 punts de mitjana per partit.
0: Un apunt en futbol sala perquè el Peníscola ha anunciat la incorporació del català Gerard Pusó, de 34 anys, com a nou entrenador del conjunt valencià. I en handbol, Ludovic Fàbregas ha estat escollit com a millor defensor de la Lliga Sobal 25-26.
1: Per sisena vegada, el Blaugrana forma part del millor equip de la competició.
0: I el Barça jugarà contra el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Araus en la primera fase de la competició europea.
1: Els dos primers del grup passaran a la següent ronda. A més, Lea Kefa ha donat el guardó de millor jugador de la temporada 25-26 al porter blaugrana Emil Nielsen.
0: I el Club Natació Atlètic Barcelona ha anunciat l'adeu d'Unai Lema, jugador format a la base de l'entitat i que ha arribat al primer equip, i també de Gergli Burian, una peça clau per la consecució de la Champions. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un molt bon dissabte.
11: La xarxa de comunicació local.
7: Continguts en xarxa.
12: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jesse i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
13: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
14: Jo vaig notar com electricitat.
12: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
13: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
15: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
16: ¿Qué estás haciendo?
17: Soy yo, Joel, tu hijo.
12: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
16: Pensé que tu moriries antes.
18: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa? Així us declaro marit
13: i
18: cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
19: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
20: Gràcies, gràcies!
21: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
22: Un altre cop l'extinció, no!
12: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
17: Doncs queda't aquí, ja hi vaig jo.
23: No m'hi veus capaç, oi?
24: Que tens una mica en mi.
23: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
25: Oh, i tant que sí!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Una persona ha resultat ferida per arma de foc avui dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons ha avançat el cas i ha confirmat la CN, els fets han tingut lloc cap a 3:45 de la tarda al carrer de Sas, on s'ha produït una discussió entre particulars. Una de les persones implicades ha fet ús d'una arma de foc i l'altra ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets. I repassem un petit incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, a tocar de les vies, i que ha obligat a interrompre la circulació de trens a l'R11 entre aquesta ciutat i Maçanet, Massanes. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:45 de la tarda i dues dotacions hi estan treballant. No hi ha ferits, però el foc ha afectat 6 vehicles, 4 dels quals han cremat, així com vegetació urbana. La circulació de trens, com us dèiem, s'ha interromput per la proximitat del foc a les vies i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. I encara en plena d'incendis, l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la franja de Ponent, s'ha donat per estabilitzat avui i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la 1. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui no sortir dels nuclis urbans per facilitar la tasca dels equips d'extinció. Precisament, també encara en aquesta plana, un dels focs importants ahir va ser el de Tiana. Precisament aquest municipi, l'Ajuntament ha decidit que es personaran el procediment judicial contra el detingut per l'incendi. I saltem a cultura i ens anem fins a Torredembarra, on 10 colles del Carnaval participen avui dissabte en la mascarada, la Rua d'Estiu de Torredembarra. Ens porta tota la informació des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: La rua portarà la disbauxa carnavalesca al passeig marítim de la localitat del Baix Gaià. Les colles participants tornaran a lluir les disfresses que ja van mostrar al febrer, amb temàtiques com el món de Mario Bros, la Pantera Rosa o la cultura maia. L'Ajuntament de Torredembarra ha decidit avançar les dates de la mascarada per fomentar la participació de les colles, ja que a l'agost molta gent està de vacances. De fet, aquesta era una petició que havien fet els mateixos grups del Carnaval Torrenc. Ho explica en Xavier Suárez, que és el regidor de festes.
3: Hi ha una qüestió que és molt clara i per mi és cabdal, que és que si les colles no tinguessin l'ambició per mantenir viva aquesta festivitat de l'estiu, no es faria.
2: La rua arrencarà a les 10 de la nit. Abans, però, hi haurà un vespreig a l'entorn de Cal Bofí i després de la desfilada seguirà la festa amb sessions de DJs.
1: I a la propera hora, a les 6, arrencarà a plaça Universitat, a Barcelona, la Rua de l'Orgull LGTBIQ+, la manifestació per aquest acte. És una de les més destacades de Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 51-53.
5: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
8: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
9: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
8: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
9: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
8: Informa't al Molí Jove.
10: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
11: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
12: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
11: Un kit d'emergències?
12: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
13: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és dir-vos que farem un highway musical i que no perdem més temps, us deixem ja amb els Blackberry Smoke i aquest tema que es diu All Over the Road.

Estàs escoltant el Highway 61 i estem gaudint de la música dels Dirty Honey amb aquest tema que es diu The Wire. Tot seguit us deixarem amb la Cat Power i el seu Papa Power.

Doncs la música del David Bowie, que ens acompanya aquí en el Highway 61 amb aquest tema que es diu You've Got a Habit of Living. Tot seguit us deixarem amb l'Eddie Vedder en solitari i la cançó que es diu Brother the Cloud.

Doncs només aquí, en el Highway 61, trobaràs música com aquesta, la del Fantàstic Negrito, i aquesta cançó que es diu How Long. Tot seguit us deixarem amb la Jamie Wade, amb aquest àlbum de tribut que es va fer al Nil Casal, amb aquest tema que es diu Need Shelter.

L'últim disc publicat pel Joan Vinyals es diu Estol de Blaus, i aquí en el Highway 61 hem triat aquest tema que es diu Tots els homes caduquen. I tot seguit us deixem amb la Joana Serrat i Wild Beast.

super ben acompanyats, que estem aquí en el Highway 61 del John Hyatt i la seva Jerry Douglas Band amb aquest Mississippi Phone Booth. Tot seguit us deixem amb el Lucas Nelson i Smile.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís rebut al migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Segons informa Protecció Civil, la platja no disposa de servei de vigilància. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, que va començar oficialment la campanya d'estiu. I en plena d'incendis, hi ha hagut un petit incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, a tocar de les vies, obligat a interrompre la circulació de trens de l'R11 entre aquesta ciutat i Maçanet-Massanes. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. I l'incendi forestal de Tamarit de Llitera a la Franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat avui dissabte i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents a les poblacions properes que la Sants Alins i Sanuí no surti dels nuclis urbans per facilitar les tasques d'extinció. I encara en aquesta planada dels incendis, un dels importants ahir va ser el de Tiana. I precisament en aquest municipi l'Ajuntament ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per el presumpte autor d'aquest incendi. I avui, darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Precisament està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. Moment idoni de revisar la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt tranquil, molt estable, molt assolellat al conjunt del país, amb alguna tímida nuvolada que s'ha deixat veure al sector del Pirineu, sempre de caire decoratiu, i un dia una altra vegada càlid, on a l'interior de Catalunya hem arribat a aquests 37-39 graus, i al migdia una altra vegada la jornada ha estat molt xafogosa a tota la costa catalana. Demà diumenge al matí es presenta també molt assolellada, amb el pas de molts núvols alts i prims, i a la tarda els núvols guanyaran terreny sobretot a tota la franja de Ponent i també a la zona del Pirineu Occidental, que aquí aniran lliscant ruixats que aniran acompanyats de tempesta, i compte perquè molts ells amb calamarsa o pedra i podran afectar punts del Pallars i també de l'Aran. Ho anirem seguint, que tingueu bona nit.
1: I en plana cultural i en concret i reivindicativa, ara mateix a les 6 comença la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà, com us dic, a les 6 a Plaça Universitat. I en esports, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. Podreu seguir pel matí a 12:45 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 51-53.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
3: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
2: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
4: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
2: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
5: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
2: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
6: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
7: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
6: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
7: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
6: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
7: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
10: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Doncs la banda liderada pel Liam Gallagher, els BDI, amb aquest tema que es diu The Roller, aquí en el Highway 61. Ara us deixem amb els Red Hot Chili Peppers i Look Around.

Recorda que estàs escoltant el Highway 61, aquest viatge musical que dura 2 hores i on tenim passatgers com el Jamiroquai i aquest Virtual Insanity. Tot seguit us deixem amb el Jack White i I'm Shaking.

Doncs molt ben acompanyats, que estem aquí en el Highway 61 de la Reina del Sul, l'Aretha Franklin amb el seu clàssic Thing, i tot seguit això no decau perquè us deixem amb els Blues Brothers i Everybody Needs Somebody to Love.

I amb la música dels Riff encarem ja la recta final del programa per aquesta setmana amb aquest tema que es diu Put Your Hands Up. Tot seguit us deixem amb My Generation i els Who.

0: I'm going down number 61. I'm gonna leave here walking. I'm going down number 61.
1: Arribem al final del Highway 61, un programa que ha estat completament musical, i us diem que no tenim temps per més, que acabem aquí. I us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dijous en redifusió de 9 a 11 de la nit en el 91.2 de Molins de Rei, i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins la propera. Ha estat tot un plaer, com sempre. Bye, bye.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Ja tornen a circular els trens de l'R11 fins a Maçanet-Massanes després que s'hagi extingit un incendi de vehicles a Girona, tocada les vies. El foc havia afectat 6 vehicles, també havia obligat a tallar la circulació. I és que avui és un dia més tranquil en quant als incendis. Precisament també s'ha estabilitzat durant aquesta tarda l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la franja de Ponent, i s'ha permès als veïns desallotjats tornar cap a casa. Precisament l'altre foc important d'ahir va ser el de Tiana, i avui l'Ajuntament d'aquest municipi ha dit que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per el presumpte la presumpta persona que ha ocasionat aquest incendi. I és que avui és el darrer dissabte de juny i una jornada de temperatures també molt altes, encara que ja fora de la onada de calor. També d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. I en successos repassem que una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu. I una persona ha resultat ferida per arma de foc avui dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona. Una de les persones implicades ha usat aquesta arma i l'altra ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra encara busquen l'autor d'aquests trets. I en política, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat integrar la gent que ve de fora i també cohesionar-la. D'això ho ha fet durant l'acte d'homenatge organitzat per la Joventut Nacional de Catalunya a Planoles, encara que no ho ha dit amb les seves paraules, sinó que ho ha llegit la presidenta de la JNC. La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, i també de l'antiga Convergència, com la consellera Irene Rigau. I en plena estatal, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat avui el Comitè Federal del partit assegurant que té molta força per tornar a guanyar les pròximes eleccions generals. L'única veu crítica ha estat la del president de Castella, La Mancha, Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral. I recordem que durant ara a la tarda hi ha la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que té lloc durant aquesta tarda a Barcelona i que ha arrencat a les 6 a la plaça Universitat. I en esports, demà diumenge es jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens de l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. El partit el podreu seguir a partir de 12:15 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 51-53.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem-hi ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga, els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Del Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
6: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
5: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
6: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
5: T'esperem al Molí Jove.
7: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
8: Aquest programa s'emet sense paraules.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació eleva a 6 els espanyols morts pel terratrèmol a Veneçuela. És una víctima mortal més respecte a l'últim balanç. En canvi, fons del Ministeri mantenen la xifra de 133 desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. Precisament des d'Exteriors s'insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. Precisament també han actualitzat les dades des de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez. Ha informat que el nombre de morts pels dos terratrèmols s'eleva a 1.430, segons el nou balanç provisional. L'última xifra de víctimes mortals era de 920. Segons Rodríguez, 3.238 persones estan ferides. S'han atès als hospitals més de 5.000 persones i 12.000 atencions mèdiques més que s'han realitzat a l'àrea del desastre. Segons les xifres actualitzades, es calcula que hi ha més de 3.000 famílies damnificades pel devastador doble sisme que han estat reubicades en refugis. I tornant a casa nostra, una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya d'estiu. I canviem de terç i parlem de la convocatòria de places públiques. De les 9.076 persones convocades a aquests exàmens d'avui per accedir a una plaça pública, s'hi han presentat 6.703, el 73,8%, segons fonts de la presidència. I en plena política, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat avui el comitè federal del partit, assegurant que té molta força per tornar a guanyar les pròximes eleccions. L'única veu crítica ha estat la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral. També en plena política encara, el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya. Ja en plena cultural, l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes avui al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. El monument s'ha rehabilitat per tal de reparar diverses deficiències que presentava, com ara filtracions d'aigua, i s'ha recuperat la fisonomia de l'edifici per destacar-ne el valor patrimonial. I en esports, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre Vilafranca i Manlleu. El partit es disputarà a 1:15 del migdia en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.cat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
3: Aquest programa s'emet en segona audició.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: Si puc. Si puc alçar la veu contra la boira i fer del món un pont sobre l'oblit, si puc trobar la llum dins la ferida quan tot sembla perdut en ple neguit, si puc sembrar l'esperança en la mirada d'aquell que camina sol i vençut, si puc donar escalf a l'alba clara quan el fred ha deixat el cor mut, si puc estimar sense cap mesura i fer del gest petit una cançó, si puc transformar la nit més dura en un instant de pau i comprensió, llavors sabré que tota l'aventura neix del coratge humil, si puc o no. Benvinguts i ben trobats els amics i amigues d'aquest calidoscopi cultural, que ja podríem dir que és com un calidoscopi cultural, on tot el que té a veure amb la cultura, sigui poesia, música, teatre, cançó, presentació d'algun llibre, grups de música, tot, tot, hi té cabuda, i sobretot allò que ens corprèn l'ànima. Ens hem iniciat amb una poesia, com de costum, sortida de la Fleca, la tarda d'avui, vigília, doncs, de Sant Joan, perquè, això sí, ja es comencen a sentir els petards, amb un nou convidat que ja us he anat anunciant a través de les xarxes i aquest matí per l'emissora nostra de Ràdio Molins de Rei, un amic i vilatà molt vinculat al món de la literatura i la poesia. Per tant, abans de fer-ne una mica de la seva trajectòria, vull donar-li les gràcies per haver acceptat compartir amb nosaltres aquesta hora i mitja en el nostre programa Quan cau la tarda, de Ràdio Molins de Rei, de tots els dimarts. Gràcies, Cesc Vives, i ben trobat, i un plaer que estiguis aquí.
1: I un plaer per mi. M'ha sorprès amb aquesta entrada del teu poema, aquest nou, no?
0: Són senzills.
1: L'he trobat molt
0: poemes.
1: Bonic.
0: Sí?
1: Sí, molt bonic.
0: Jo t'ho agraeixo, sí, perquè tu ets expert en això, ja.
1: Bueno, sí, ja que t'agrada, hi ha el que no t'agrada, no? Però en aquest cas l'he trobat molt tendre i molt bonic.
0: Doncs moltes gràcies. Mira, la veritat és que això va com va, és això de la inspiració va com va, eh?
1: Sí.
0: A vegades vols fer alguna cosa i no és el moment.
1: No.
0: I quan hi penses, potser estàs rentant els plats i et ve una frase...
1: No? Una idea concreta sobre allò que vols dir.
0: I tant. Doncs sí, mira, sí, si et sembla, farem primer una miqueta de biografia, una miqueta o una micassa, no ho sé, perquè tu tens moltes coses, has fet moltes coses a la vila.
1: Sí,
0: Has fet, la veritat, moltíssimes coses, tant en el teatre com poesia, com, doncs, fins i tot escalar alguna muntanya.
1: Bueno, sí, camino.
0: Sí, també camines.
1: Escalar no.
0: Camines, amb les cames, sí, home, vas pujant.
1: Sí. Grimpar-lo una vegada, sí. Però escalar no hi he provat mai.
0: Doncs farem això i després doncs anirem intercalant el que tu hagis preparat de poesia, també unes cançons que ens has escollit, que cada convidat n'escolleix quatre, i també doncs aquesta entrevista, que perquè volem saber la teva opinió del que et preguntem, no?
1: Molt bé.
0: Et sembla bé?
1: Sí, fantàstic.
0: Doncs vinga, anem per parlar d'en Cesc Vives. Doncs jo us haig de dir el que, de fet, no dic jo. Diuen les xarxes i diu, doncs, el Google,
1: sí,
0: ja, eh?
1: Però és que jo no sabia ni qui fos.
0: Ah, i ara ho descobriràs.
1: És que no ho domino massa, això. Jo no, vull dir, no tinc Instagrams ni Facebooks, no tinc això.
0: No, llavors... jo el que no tinc és TikTok, perquè en tinc prou amb el Facebook i amb l'Instagram, ja en tinc prou.
1: Sí, no tinc res de tot això.
0: Doncs mira, en Cesc Vives és una persona vinculada a la vida cultural de Molins de Rei i apareix com a participant en diversos actes de poesia i recitals literaris. Va participar en un recital poètic dedicat a Vicent Andrés Estellers amb motiu del centenari del seu naixement, organitzat a Molins de Rei. També ha intervingut en actes del Centre Excursionista Molins de Rei, combinant poesia i altres disciplines culturals, com, per exemple, doncs, espectacles poètics musicals, també. Si hi ha alguna cosa que no és correcta, tu m'ho dius, eh?
1: No, fins ara tot és correcte.
0: Figura com a participant en un projecte audiovisual sobre l'ascensió al Kilimanjaro, no?
1: Sí.
0: Sí.
1: Vam fer una presentació al SEM. Sí.
0: Cosa que apunta també a una vinculació amb el món excursionista de divulgació local.
1: Sí, amb el SEM de Molins de Rei, sí.
0: Perfecte. El Cesc Vives participa de manera molt activa en el teixit cultural i comunicatiu de Molins de Rei a través dels següents espais. A veure si ho direm bé. Presenta i dirigeix l'espai monogràfic de poesia Notes Disperses.
1: Mm-hmm. Aquí, a l'emissora de
0: Exacte, exacte. Sí. Per això dic, em fas molt de respecte, eh?
1: No.
0: També col·labora habitualment com a convidat i rapsoda en altres programes de l'emissora, com l'Espai Solidari, Obrint Camins.
1: Sí, vaig participar-hi una vegada. Sí, sí, sí.
0: A la revista El Llaç, doncs, s'encarrega de la secció literària mensual anomenada Finestra Poètica, on escriu i difon peces poètiques. O sigui, tu tens molt de vincle amb la poesia, eh?
1: Sí, m'agrada, m'agrada.
0: Molt, molt, ja veig que sí, eh?
1: El que passa que tot això, tant amb les Notes Disperses com la Finestra Poètica, agafo poetes que no hi són.
0: Ja.
1: Perquè
0: està bé, està bé.
1: No es poden promocionar, no es poden clar. Defensar de res.
0: Clar.
1: Els joves, com ara tu, ja et fas les teves presentacions.
0: Jove no.
1: Feu les vostres presentacions, ja. Publiqueu els vostres llibres
0: sí,
1: i tot
0: sí,
1: això.
0: T'entenc.
1: Però
0: sí,
1: els
0: sí,
1: morts,
0: sí.
1: ningú en parla.
0: Clar que sí.
1: Si no
0: clar,
1: ve un centenari sí. O no ve una efemèries d'aquestes, ningú en parla.
0: No, sempre
1: agafo els que ja estan morts. Tinc el problema de que hi ha més homes que dones.
0: Això és veritat.
1: Val?
0: És veritat.
1: Cosa que ara, actualment, a nivell poètic, hi ha moltes dones que fan poesia.
0: Sí.
1: Moltes. Moltes sí. Més que fa sí. El segle passat, per
0: però
1: exemple.
0: Però clar, si hem de... Les comparacions són odioses, però si hem de fer una comparació amb les poeteses de Tantubi, amb les d'ara, és molt diferent a la poesia,
1: sí,
0: també.
1: Sí, clar.
0: És molt diferent.
1: Perquè les dones també viu coses diferents ara de les que vivien abans.
0: Sí, no? Clar, és una altra manera de viure, també.
1: Sí, clar.
0: És veritat.
1: Perdona, potser he dit allà.
0: No, jo vaig continuar, no passa res. No està bé que tu vagis posant doncs, una miqueta la teva opinió entre
1: no, perquè,
0: frase i frase.
1: Parlo bàsicament de poema, de poetes que ja no hi són.
0: Ja.
1: Tant al Llaç com aquí a Ràdio Molins de Rei.
0: Eh? Molt bé. Exerceix com a actor i director de teatre en diferents projectes artístics de la vila i, a banda de col·laborar estretament amb el Teatre de la Penny, doncs recitals també i presentacions literàries, actua com a rapsoda en actes de l'Ajuntament i entitats culturals, com la presentació del llibre de Can Ametller. No?
1: Uh-huh.
0: O els homenatges literaris organitzats per Òmnium Cultural a la vila.
1: Uh-huh.
0: Ara ja acabem, eh? El Centre Excursionista Molins de Rei, el CEM, que tu ens deies,
1: sí.
0: Doncs organitza i presenta projeccions audiovisuals i xerrades sobre viatges, com el seu pas pel Kilimanjaro, i a més de participar en les jornades culturals de portes obertes de l'entitat.
1: Uh-huh.
0: Jo ho deixo aquí, eh?
1: Molt bé.
0: No ho sé, i això és el que ell anava recollint, eh?
1: Molt bé.
0: Ho deixo aquí. Bé, de fet, jo començaria per preguntar-te, no sé, com vas començar a interessar-te doncs, per la poesia, a introduir-te al món de la poesia?
1: Bé, haig de començar una mica pel mig. Va ser en el moment que em vaig quedar vidu, que la Montse es va morir, vaig agafar una llibreta que tenia per casa, que me l'havia regalat un amic, precisament, i allà vaig començar a escriure cada dia, escrivia cada dia, tot el que... Pum, pum, pum.
0: Sí, el que tu pensaves...
1: Sí, el que em passava pel cap i tal, com una mica com allò de neteja, no?, d'esbrinar què estava passant. I al cap del temps veia que allà dins també sortien, no sé, com frases concretes que ja s'anaven cap a una altra manera de veure la vida, no? O,
0: sí.
1: O de sentiment que jo tenia.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I a partir d'aquest fet vaig començar a fer doncs, poemes, que els anava editant a casa, i quan arribava el Nadal doncs, els editava amb una impressora que tenia a casa i els regalava, per exemple, a la família i als amics, i així doncs, he anat fent la poesia que jo tinc feta, no? Vull dir, no l'he publicada mai. No,
0: no has publicat mai?
1: No.
0: I per quin motiu?
1: Pues perquè, no sé, jo considero que la poesia és una cosa molt íntima, molt, perquè no deixen de ser sentiments que vols expressar o sentiments que vols que l'altra persona conegui, no? I sempre els he regalat a la família i amics.
0: Però en deus tenir una còpia, no?, suposo.
1: Sí, a l'ordinador.
0: Ah, doncs has de fer un muntatge, eh?
1: Sí.
0: I fer un llibret.
1: Avui em porto un per llegir.
0: Ah, sí? Molt bé, em porto dos. I així, quan de temps diríem que estàs escrivint? Quan de temps?
1: Pues, des de fa 20 anys.
0: 20 anys?
1: Sí.
0: Ha de sortir un llibre ja, eh?
1: Aquest any farà 21 anys que la Montse es va morir. I va ser a partir d'aquí que... Jo en dic la llibreta d'anada i tornada, perquè així que s'acaba, doncs n'agafo una altra i vaig...
0: Està bé.
1: I estan allà a casa, escrites a mà, i quan de vegades surt alguna cosa, dic que això és interessant.
0: I tens noció de lo que has arribat a escriure? Si són molts o pocs?
1: Ah, no.
0: No ho saps. No. Has anat fent.
1: Sí.
0: Has anat fent. Molt bé, molt bé.
1: Faig llibretons, aquest n'és un, veus? Aquest n'és un. Ho imprimeixo a casa, i foto un paper, una goma de pollastre... Així,
0: i una goma de pollastre, diu.
1: I ho regalo.
0: Bueno, escolta,
1: sí,
0: però
1: vull dir, no.
0: Però això, si vas aplegant aquests llibretets que fas,
1: sí,
0: pot sortir un llibret, un poemari maco, eh?
1: Sí, però vull dir que no és la meva intenció, saps?
0: Tampoc era la meva, fins que al final en vaig fer un.
1: Mira. Potser algun dia, tal com vas fer tu, algun
0: clar,
1: dia, pam, surt.
0: Clar, és que s'ha de deixar un testimoniatge dels teus sentiments.
1: Bueno, ja hi
0: també
1: és, eh? Ja està allà a casa.
0: Sí, però,
1: vull
0: però
1: dir que
0: publicat, home.
1: Algú ho trobarà.
0: Molt bé, molt bé. I si et pregunto quins autors t'han marcat més?
1: Els que m'han marcat més?
0: Sí.
1: A veure, jo vaig descobrir, arrel del teatre, el Salvador Espriu. I aleshores va ser un muntatge que va fer el Pere Raic, que el vam titular Pa de Guix, perquè no deixaven de ser poemes de la pell de brau. I, ostres, allò em va sacsejar molt, vaig pensar aquí, hi ha més coses a part del que diu aquest senyor, no? I
0: no és fàcil, eh? Entendre ben bé el que vol dir l'Espriu quan escriu, eh?
1: No és fàcil, tot i que quan hi entres ho entens de seguida, vull dir, és allò...
0: Has de fer-ne molta lectura, sí.
1: No has de tenir por, que la gent li té por a la poesia. Molta gent li té por a la poesia.
0: Jo he trobat moltes vegades gent que em diu oi, no me'n parlis de la poesia. Però després, quan et senten, segons el que transmets, ostres, no m'ho imaginava. Ara m'agrada, no?
1: Sí.
0: Et diuen i penses, caram, veus, sí, això és com el que li dius, prova això, no, que això no m'agrada menjar. I fins que no ho prova, no sap si li agrada o no li agrada.
1: Una mica és això.
0: Sí.
1: Però la poesia és potser el gènere que més tirat per terra està, vull dir que no es promociona massa, la gent no el coneix massa, la gent compra llibres de novel·les i així, no?, narrativa o contes, alguna vegada.
0: Encara que ara està força...
1: Sí. Hi ha editorials que estan treballant molt fort perquè això canvi, no?
0: Hi ha molta gent que fa poesia, ara.
1: Molta gent, i hi ha editorials que es dediquen a publicar poesia. Sí.
0: Suposo, si tiro darrere, no?, aquests 4 anys enrere de quan va haver-hi la Covid, et devies dedicar molt més a escriure, no?
1: Ho tinc com molt esborrat, jo, els 2 anys i mig aquests de la... Va coincidir... A veure, jo els primers anys que el Toni Moreno, amic meu, va començar a fer la Setmana de la Poesia a les Cases, doncs vam arribar fins al quart any i va arribar la Covid. Llavors es va partir una mica tot pel mig. Va haver-hi la sort de que l'Ajuntament va cedir el pati de Gana Ametller, perquè clar, no podíem anar per les cases,
0: no
1: omplir-les de gent
0: i
1: tirar virus per tot arreu, que no sabíem si n'hi havia o no, però...
0: No, però es van fer agafar molta por, eh?
1: Exacte. I llavors, arrel d'això, ja em vaig desvincular una mica, perquè ja l'Ajuntament ja s'hi va posar, ja d'allò, no? Però en aquesta època va ser quan jo vaig, diguéssim, dedicar-me a fer coses a casa. No, vull dir, caminava si podia, allò, si ens deixaven, però no me'n recordo. Ho tinc bastant
0: abans
1: esborrat.
0: Abans no es podia sortir gaire, vam estar 3 mesos molt...
1: Sí,
0: enclaustrats,
1: per exemple,
0: i ara no podem sortir pels ports
1: i ara no podem anar al Collserola. Sí. Ni al Collserola ni al riu.
0: Res.
1: No.
0: Bueno, hi ha gent que...
1: Bueno, hi ha gent hi va.
0: Que ho fa, però el consell és no fer-ho, no?
1: La gent hi va, però clar, si no diuen, doncs no hi anem.
0: Sí.
1: Per aquí dins el poble. Evidentment, jo estic en el grup de senderisme del SEM i llavors sortim els caps de setmana.
0: Feu excursions molt llargues?
1: Bueno, ara, com que ens fem grans...
0: És que ho dic perquè potser m'apunto, però si són molt llargues no podré.
1: A veure, ara estem a una mitja de, diríem, entre 15 i 20 quilòmetres, les sortides que fem. Però també passa una cosa, que quan tu has de dir que la sortida és fàcil o és mitjana o és difícil, tot va graduat per la distància, que són aquests quilòmetres, o per els desnivells que fem. Llavors, quan passes d'uns 400 i pico de desnivell, ja és mitja, no? Si passes de 600 ja és difícil.
0: Clar, però vosaltres esteu molt preparats.
1: Però ja et dic, arrel de que ens anem fent grans també, anem reduint també, eh? Per exemple, aquest cap de setmana vam anar a l'Estartit, vam fer de Torroella de Montgrí a l'Estartit per la Serra de Montgrí, i eren 14 i algo. Passa, clar, hi ha el sol, hi ha la calor...
0: Ah, això també. Oh, això.
1: Que això també és una cosa que també
0: sí.
1: pesa,
0: sí, sí, sí.
1: també s'ha de tenir en compte.
0: Sí, sí.
1: Però ja et dic, estem reduint les distàncies. No sé... com acabarem, però...
0: Bueno, quan la rodeixis una mica més m'apunto. A veure, doncs, Cesc...
1: Digue'm.
0: M'agradaria escoltar poesia.
1: Val.
0: Sí, és
1: doncs
0: el teu.
1: Jo, per començar...
0: Sí.
1: Ja m'he dut aquí, ho tinc mig apuntat.
0: I em has dit que no vols música de fons.
1: No.
0: No, molt dir. Bé. No, el que tu diguis. Oh, el que tu
1: bueno,
0: diguis.
1: Però tu ets la directora
0: no, no,
1: del
0: no.
1: programa.
0: Hi ha gent que no li agrada posar música mentre recita. Ja. I hi ha gent que sí. Això va a gust de la persona, ja.
1: Doncs, per continuar, jo volia llegir un poema que he dut d'una trilogia que vaig fer.
0: Sí.
1: Que és el primer que llegiré, que el tinc aquí.
0: Molt bé.
1: Que és una trilogia que vaig dedicar als meus fills, que eren tres poemes, que una es deia dona, l'altra es deia companya, l'altra es deia mare. I llegiré el de mare.
0: Molt bé, molt bé.
1: Diu així. Reivindico el teu ser de mare. Ser en estat sensible. Per fer del teu ventre vida i mostrar i ensenyar a ser. Reivindico el teu ser de mare. Ser per ensenyar a viure la vida, guiar i conduir els sentiments en el camí, encara per trepitjar. Reivindico el teu ser de mare, ser en la llibertat i ajudar a trobar la dignitat personal, en l'amistat i en la felicitat. Reivindico el teu ser de mare, per donar, per ensenyar a viure la vida, per trobar en llibertat la felicitat. Per ser mare, reivindico el teu ser. I per la teva lluita, reivindico el teu ser.
0: Molt bonic, eh?
1: Aquest poema és del 2013. Ja et dic, el vaig dedicar...
0: Suposo que deu estar dedicat...
1: als meus fills.
0: Als teus fills, però sí, dirigeixes a la teva esposa, no?
1: Sí. Els vaig fer per la Montse,
0: sí. Vaig fer per la Montse.
1: El primer es deia dona, el segon es deia companya i el tercer es deia mare.
0: Però els tres són dedicats als teus fills.
1: Tots tres són dedicats als meus fills i corresponen a la Montse.
0: I aquests,
1: parlant d'ella, precisament.
0: Molt bé. Aquests grupets que vas fent... Que els edites tu mateix per tu, aquests grupets tenen un nom o no els hi poses...
1: Sí, aquest es deia Reivindicació.
0: Reivindicació. O sigui, tots els poemes aquests diguessin que parlarien del mateix tema.
1: Sí.
0: Molt bé, sí. Molt bé. Jo em suposo que... No és per tocar el tema, però sí que em suposo que una pèrdua d'aquestes és molt, molt dura.
1: És molt complicat.
0: Molt complicat.
1: Perquè no... Vull dir, no hi ha mapes que et diguin, ni brúixoles que et diguin has de tirar per aquí, has de tirar per allà.
0: Sí.
1: A més que, clar, no és una persona sola, és la família, són... No
0: ets tu sol, són els fills, són els...
1: Les amistats, la família...
0: Que sí, ho entenc perfectament.
1: I és complicat de gestionar. Hi ha qui no ho sap gestionar, hi ha qui ho sap gestionar... Bueno,
0: i qui necessita ajuda.
1: I que no tothom segueix pel mateix rol de dificultat o de destresa per donar...
0: I més sent una persona jove.
1: Sí. Mm-hmm.
0: Més així, encara. Mm-hmm. T'entenc molt bé. Digue'n alguna altra i posarem una cançó.
1: Doncs sí. Doncs,
0: i així trencarem una mica.
1: El segon que porto, per seguir, he portat el poema Jo canto.
0: Jo canto.
1: Que m'agradaria llegir perquè donarà peu al que tinc ganes de dir. El poema és Obre el teu llibre, el jo desclòs.
0: El jo canto és meu?
1: Sí, és teu.
0: Molt bé. Caram.
1: I he pensat que, d'alguna manera, aquests sentiments que evoques donen l'aproximació exacta i singular de la teva lírica. La teva poesia va sorgint com l'apertura d'una peça musical que dona peu al que més endavant sentirem. En el teu cas, particularment el llibre de mica en mica, van sorgint sentiments, per cert, molt ben expressats.
0: Caram.
1: I ara el llegirem.
0: Carai, això és un plaer per mi, eh? Que hagis escollit algun poema meu.
1: És que...
0: La veritat, des del llibre El jo desclòs, no?
1: Sí, sí.
0: Sí, ja el veig, que el tens aquí, sí, sí.
1: És de... Bueno, és... va ser en la tònica del que has llegit abans.
0: Ah, sí? Lírica, ah, sí?
1: La teva lírica, sí, té un per què. Vull dir, té un seguiment.
0: Doncs mira que jo m'he fet a mi mateixa, no he anat a aprendre a fer poesia, eh? També t'ho tinc que dir, tal ja. Com em surt, eh?
1: Doncs llegiré. Jo canto. Jo canto arreu on vaig els meus poemes, el místic, l'amic i el més ingrat, i crido alliberant algunes penes o per fruir del tot la soledat. Jo crido aquell neguit que tant m'ofega i canto el rodamón i el tendre infant, també aquella vella que es refrega en un racó del món de fred i fam. I ho faig per criticar fets i injustícies que mou el nostre entorn, la societat, i per gaudir de ple amb dolces carícies aquells del tercer món tan oblidats. També canto a l'amor, a l'enyorança, la pàtria que sento dins del cor, la llengua que he après des de la infància i els amics que em llegireu amb tant d'amor. Jo canto arreu on vaig, els meus poemes, el místic, l'amic i el més ingrat, i crido alliberant algunes penes o per fruir de ple la soledat.
0: Caram, moltes gràcies, eh?
1: És maco, eh?
0: Ai, mira, quina il·lusió. Sí. Sí. Quina il·lusió, com ho diguis, de veritat.
1: Jo quan agafo llibres de poesia, els guixos, jo sóc dels que guixo els llibres.
0: Està bé, sí,
1: amb
0: sí.
1: Amb el llapis sempre hi apunto el que em diu al costat. I, sí, sí. I llavors, doncs, sí. Aquest
0: jo,
1: és un dels que...
0: Precisament aquest poema... quan he fet algun recital, és el que dóna peu a l'entrada. Moltes vegades, eh?
1: Bueno, és el primer del llibre, a més a més.
0: Sí, sí, sí.
1: És
0: sí,
1: el que obre
0: sí,
1: el llibre.
0: Sí.
1: Vull dir que...
0: I després en tinc un altre de molt curtet, que hi ha una ploma dibuixada, una ploma, però no d'escriure, sinó com d'ocell, que també, per obrir un recital, també hi queda força bé. Però això sóc jo la que ho dic, eh? Vull dir, i després la gent és la que jutja, la gent que
1: sí,
0: llegeix i escolta, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però moltes gràcies, eh?
1: No, no.
0: Moltes gràcies.
1: Em porto un altre, per més endavant.
0: Ah, molt bé, molt bé. Passem a escoltar el primer tema que ens has escollit, perquè, si no ho tinc mal entès, tu has escollit un tema que es diu...

0: Bé, hem escoltat la cançó. De fet, jo l'escoltaré amb més atenció quan estic a casa. Oh. Em descarrego el programa i l'escolto, ah, ja, sí, saps? Perquè, parlant de que estem a la vigília de Sant Joan, què n'opines tu dels petards? Ets amant o no?
1: Bé, jo tinc a casa un gos, que no és meu, no és meu, eh? És del meu fill.
0: Sí, sí.
1: Però és un gos que va i ve. Vull dir, no està sempre a casa, no sé si serà o no hi serà. Però si hi és, s'ho passen molt malament. A mi m'agraden els petards. Vull dir, jo un Sant Joan sense petards doncs no l'entendria. Uh-huh. Potser perquè des de petits, doncs, no sé, sempre hem anat pel carrer a fer les fogueres, a tirar petards... Sí. El que es fa quan ets infant i és una
0: però
1: festa infantil.
0: Però els animalons ho passen molt malament.
1: Però els animals ho passen malament.
0: Jo en tinc una, però és petitona.
1: Sí, sí,
0: però l'altre dia, precisament per un partit d'aquests de futbol, van tirar-ne un i va fer un bot que una mica més... amb l'altra punta de menjador.
1: Sí.
0: Pobrets, ho passen malament. Sí. Diuen, jo no ho sé, però que els animals, sobretot els gossos, senten 3 vegades més que nosaltres. Mm. Imagina el que representa per ells a les seves oïdes, no?
1: Mm-hmm.
0: Però bé, és el que hi ha, no? Es toca...
1: De totes maneres, hi ha uns cartells pel poble que diu que es baixi el volum dels petards, com algú que ha fet una alternativa perquè no sentirin tan forts. O...
0: Sí, doncs jo també t'haig de dir una cosa. Sí que noto que, per exemple, allà a la zona de la granja, que hi ha un lloc d'aquests on te despatxen els petards, ja està instal·lat. Però altres anys l'obren amb molt de temps. I aquest any trobo que ho fan millor. S'acosten més a aquests dies, no?
1: Una setmana abans, diguéssim,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, s'acosten més a aquests dies. Com es comença a col·laborar en el programa radiofònic, o en els programes radiofònics?
1: Sí, doncs fa 5 anys.
0: 5 anys, ja fa.
1: Fa 5 anys que estic fent els Notes Disperses. El que va passar és que entremig d'aquests 5 anys a casa vam fer obres. I aleshores vaig tenir desmuntat tot l'estudi, allò,
0: posar les llibres
1: en caixes, bam, bam, bam, i fins que no la vaig tornar a tenir organitzat una altra vegada, li vaig dir a l'Oriol, hosti, ho sento molt, perquè bueno, jo ho faig a dins del Bon Dia, Bona Hora, el
0: sí,
1: programa
0: sí,
1: aquest.
0: Sí, ho fas al matí.
1: I aleshores li vaig dir, mira, ara de moment no podré fer perquè no tinc el material, el tinc encaixat, no?
0: Yeah.
1: I va estar un temps que, no sé, va ser un any i mig, que no vaig poder-lo fer.
0: Uh-huh.
1: Però després, així que vaig tenir la cosa organitzada, vaig tornar a engegar. I el que sí que ara faig, abans el fèiem un cop per setmana. I anava molt una mica estressat. I li vaig dir, home, si ho fem un cop al mes, doncs millor que no un cop a la setmana. I dic, us ho mireu, us ho parleu, tal i qual. I al final va dir, doncs sí, un cop al mes. I, per exemple, la setmana que ve haig de venir a gravar, el proper. I...
0: Molt bé. Molt bé,
1: sí,
0: molt bé.
1: Sí, però se va 5 anys.
0: Els fas gravats.
1: El fem gravats, sí. Sí, perquè de vegades ens passàvem que, com que dura mitja horeta, ens passàvem d'hora i llavors les notícies no podien entrar i no sé què.
0: Sí, esclar, és que la ràdio és molt...
1: Sí, és molt matemàtic.
0: Molt matemàtic. És a dir, quan ha d'entrar les notícies, tallen, eh? Ja t'avisen, sí, sí, eh? Des de la peixera t'avisen de seguida, eh? El tanto que queda un minut.
1: Vet aquí que...
0: Et volia preguntar què aporta la ràdio a la difusió de la poesia.
1: Què aporta la ràdio? Bueno, jo considero que Ràdio Molins de Rei aporta bastant, perquè amb el teu programa, amb aquest altre que parlàvem amb les Notes Disperses, penso que realment, evidentment que són ells els que decideixen si es fa o no es fa una cosa, no? Però que deixin
0: que dona peu a...
1: la porta oberta perquè
0: sí.
1: I els micros oberts perquè es pugui fer, jo ho trobo molt valuós.
0: No, i fins i tot fora de la ràdio, el que és el poble en si, també se'n fa de poesia.
1: Sí.
0: Perquè el Toni Moreno, precisament...
1: Amb la Setmana de la Poesia.
0: Amb la Setmana de la Poesia també hi porta uns humidats excepcionals, eh?
1: Sí, cada vegada més.
0: S'ho treballa molt bé, molt bé. Sí, sí.
1: Sí.
0: I jo aquest any he anat a totes i la veritat m'ha agradat molt. Molt, molt.
1: Sí.
0: És diferent recitar poesia davant d'un micròfon que davant del públic?
1: Sí. Jo, la primera

0: vaig venir aquí a fer el programa de ràdio, li deia a l'Oriol, dic, és que, clar, jo no sé qui m'escolta.
1: O jo tampoc.
0: Entens? Jo estic acostumat al teatre.
1: Clar.
0: I clar, també anàvem a fer teatre de vegades, per una vegada vam anar a Martorell, que hi havia dues persones de públic. Però saps que hi ha dues persones de públic, no? I en canvi, a la emissora, no saps qui hi ha al darrere de les ones i qui està escoltant.
1: Sí.
0: No ho saps. Llavors és una mica com una cosa freda, no?
1: Jo
0: ho trobo molt estrany.
1: Aprofito això que estàs dient tu per fer una petita reivindicació, i és que amb el temps que fa que jo estic fent coses d'aquestes de poesia o culturals, digue-li el que vulguis, trobo que falta participació per part de qui ens escolta, per part dels oients. M'he trobat moltes vegades, de regalar un CD de música, un CD de poemes, o un CD de maneres, i dues persones et truquen. Jo sé que no n'escolten dos, perquè després m'ho diuen al carrer, sobretot la gent del poble, però tu saps que ara anem per xarxa i que ens escolten de molts més llocs.
0: Sí, ara va bé.
1: Jo sé que tinc una persona que m'escolta des de França, hi ha algú que m'escolta des d'Argentina. Em sembla molt bé, però és molt d'agrair que quan demanes truqueu al 93 68 668 661, hi hagi una mica de participació, perquè dones amb aquesta finestra oberta l'oportunitat també de que algú reciti, que facin, no sé, una roda de poetes, per exemple, ni que siguin aficionats, que algú reciti, algú demani un poema, no una cançó, que per això hi ha altres programes, però demanin algun poema en concret,
0: sí.
1: Fins i tot dir, per què no feu un programa dedicat a la, no sé, a la trajectòria del poeta tal, no? Doncs em semblaria perfecte, perquè a més et faciliten d'alguna manera i et motiven a que tu agafis més peu amb el programa.
0: I a més saps el tarannà de la gent que vol escoltar i que no. El feedback sempre va bé, tenir el feedback de la gent.
1: Jo entenc que, per exemple, doncs el programa, fent-se aquesta hora de 8 o 2 quarts de 10 del vespre, la gent encara doncs aprofita més a sortir, perquè ja no fa calor, ja no fa aquell sol fort, i els nanos doncs els hi ha de tocar l'aire, i la gent trau els gossets del carrer, em sembla perfecte. Però es pot escoltar també en diferit. Clar que en diferit, el dissabte, que el passen a la mateixa hora, ja no poden trucar.
0: Ja no hi ha el directe.
1: Clar, ja no hi ha el directe.
0: El directe desapareix, clar.
1: Però després també arriba la tardor i l'hivern, i passa quasi bé el mateix. I et trobes amb aquelles persones que et diuen no, m'ha agradat molt aquest programa, m'ha agradat com el convidat, però tu el que vols no és això, sinó és que participin en el programa.
0: Sí.
1: Penso que aquesta és una mancança que tenim, que jo considero que si ens escolteu, que sé que ho esteu fent, doncs a nosaltres ens aporta molt que ens truqueu. Ens aporta moltíssim. Avui no deixarem línia oberta. Avui no.
0: No,
1: perquè avui no pot ser.
0: No pot ser.
1: No, avui volem escoltar-te recitar molt.
0: De fet,
1: molt.
0: Jo em costaria molt trucar per això, vull dir, saps què vull dir?
1: Sí.
0: No? Hi ha altres programes que sí, que la
1: però
0: gent
1: si no et veu ningú, no hi ha...
0: No, però vull dir, saps? No ho sé.
1: Bueno, però avui et tenim
0: aquí. No sé
1: aquí.
0: Si trucaria jo, saps
1: no,
0: què
1: no,
0: vull
1: dir? No, avui et tenim aquí, no t'escaparàs. Molt bé, doncs digues que ens vols recitar.
0: Doncs ara, què toca, sí. Això... porto apuntadet perquè així no...
1: Ben fet.
0: Diu, l'última vegada que vàrem parlar al carrer, tu i jo, va sorgir el tema de la indigència actualment és present a la nostra vila.
1: Sí.
0: Després de pensar en la teva proposta, de seguida em va venir al cap el poeta Miquel Bauzà. Però resulta que el dia que a la nostra trobada estava llegint l'última publicació, no pas producció, de la poeta Dolors Miquel, donat que el teu llibre, El jo desclòs, l'apartat Odes i dedicades, també hi ha temes i poemes que parlen de la nostra cultura. Llegiré un poema de la Dolors Miquel que també s'acosta en aquest apartat del teu llibre.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: I el poema, no sé si té títol, em sembla que no. Sí que en té, aquest en té. Es diu Futuribles catalans. I l'obre amb un escrit del Joan Brossa que diu «Pinto amb un esprai vermell en una paret». Dos punts. «Visquen els països catalans». Joan Brossa. I el poema diu així. «Caurà de dalt. No cal que ens preocupem. El cel plourà pinzells tan catalans que ens pintarem bigotis als miralls. Ens pintarem la terra en un paper». la pàtria que hem perdut sense combat. Sense combat la recuperarem, sense fusells, només amb cebes i alls. Farem uns rots tan amples i ancestrals que màgics mons de iaies amb elàstics ens portaran barrets plens de conills que rostirem abans no siguin dits. I ens menjarem enfundats en un frac. Els peixos muts parlaran català i el pa amb tomàquet onejarà els màstils. És divertit.
1: És molt divertit, no havia escoltat mai un poema com aquest. Quina imaginació tenen els... Hi ha poetes i poetesses que tenen una imaginació gran, eh?
0: És potent, la de les Miquel, és
1: i molt, contundent. Molt clara, eh?
0: Sí, clara
1: molt
0: i clara, contundent.
1: Eh? Molt transparent,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Fantàstic. Molt bo. Què representa Molins de Rei en la teva obra o sensibilitat cultural, Cesc?
0: Què representa? Per mi, molt. Perquè jo m'he format culturalment a Molins de Rei, tot i que la feina la tenia a Barcelona. La...
1: Però tu ets fill de Molins de Rei?
0: Sí, sí, ets
1: fill
0: sí.
1: Fill de
0: sí.
1: Molins de Rei. Sí, sí. Que jo vaig arribar aquí amb 22 anys.
0: Val.
1: Conec val. Tot el poble, tota la gent, però de vegades em diuen el nom d'una persona, no? Si no la visualitzo, no lligo el nom amb la fesomia. Per què? Perquè no he nascut aquí al poble, ja. Saps?
0: Sí,
1: encara
0: sí.
1: Que tinc ja els dos peus aquí, eh?
0: Sí, sí.
1: Això segur.
0: De fa anys.
1: I tant, i tant.
0: I ben posats.
1: I tant, i tant.
0: Doncs jo ara tinc 69 anys. I sóc fruit del meu pare Jaume Vives i de la meva mare Caterina Camps. I, bueno, es van estimar molt i vivíem al carrer Verdaguer.
1: Vas néixer
0: a la clínica de Molins de Rei.
1: Mira.
0: I vas anar a viure al carrer Verdaguer número 66.
1: Molt
0: que
1: bé.
0: És ara on viu la meva germana petita.
1: Molt bé. Ara ja ni vius allà.
0: No.
1: Molt bé,
0: no.
1: Molt bé.
0: Quan
1: molt
0: em vaig aparellar ens vam anar a viure en un pis. I, bueno, i així, no?
1: Molt
0: doncs
1: bé,
0: de
1: bé.
0: Tot això, també haig de dir que porto 47 anys. No, porto 69 anys que... 69 anys compartint la meva germana Maria, que és la gran,
1: sí.
0: I 60 amb la Rosa, que és la petita.
1: O sigui, tens dues germanes.
0: Sí, una de gran.
1: I una de més petita. I tu estàs al mig.
0: Jo sóc al mig, sóc el del mig. Al mig va sortir jo.
1: Mira, jo tinc tres fills i també el noi és el que està al mig.
0: Veus?
1: Sí, sí. O sigui, curiós. Noia, noi i noia.
0: Doncs a molt casa bé. Va passar igual.
1: Molt bé.
0: De... Això que des de la... Doncs clar, jo em vaig formar culturalment aquí a Molins. Quan els meus pares eren joves, anaven a ballar al Foment, aquí al costat, i quan al Foment hi havia l'estudi d'art dramàtic, anàvem a veure les obres de teatre de l'estudi d'art dramàtic, la meva mare havia participat amb els flors de... Es deien... algú de... Feien uns jocs florals, aquí al Foment, també.
1: Ah, tu vols dir
0: els palmells de joventut o alguna cosa així, que, bueno, ballaven i feien danses i cantaven.
1: No, això no me'n recordo, no.
0: No, no, no.
1: Jo el que me'n recordo és del concurs de poesia aquí.
0: Jo no hi era
1: encara. Mateu Genés, Montserrat
0: això
1: Pujol...
0: Això sí, no, no, jo quan parlo d'això, jo no hi era encara, eren els meus pares quan eren joves.
1: Ah, no havies nascut tu.
0: Vull dir que la meva mare feia teatre amb el director de teatre... Bueno, ja em sortirà el nom, ara no em surt.
1: Bueno, això vol dir que tu tens arrels degut també a...
0: Sí, la meva mare...
1: La mare tenia sí, molt sí, d'interès sí. En el que feia, també,
0: llavors,
1: en el
0: clar,
1: teatre.
0: Llavors, clar, vull dir, culturalment, aquí a Molins. Després, de més jovenet, els Pastorets de la Peni. Vull dir que, d'alguna manera, el SEM també feien teatre per... Em sembla que era per Tots Sants. Mm. Feien alguna cosa de teatre. Vull dir que tot ha anat lligat aquí a Molins, al cinema de Can Samaran.
1: La Passió també devien fer, no?
0: Sí, jo no l'havia vist mai, la Passió, no. Per això. Quan la van iniciar Tiempo Ai, després, quan la va reiniciar l'Artur Mas sí. I companyia, jo havia de fer un dels penjats, havia de fer un dels lladres.
1: Ai,
0: sí, sí,
1: quin paper, no?
0: Em va donar aquest paper, jo contentíssim. Però en aquell moment la meva mare estava molt malalta i es va morir i li vaig dir a l'Artur, dic, ho sento molt, però només falta que em pengis ja, perquè no... No, no, no. I ella m'ha dit, no, no, tranquil, no passa res, i no ho vaig fer. No, no, no el vaig fer, aquest paper, no el vaig fer. Però sí, sí, era quan la van recuperar,
1: sí,
0: l'Impuls, el grup de teatre Impuls.
1: Tu vas arribar amb el tema de radioteatre, aquí?
0: No,
1: que es feia allà a la plaça del Mercat.
0: Vaig participar una vegada l'Artur Mas, que va gravar La Passió, i vaig anar a gravar allà al Sòtanos una vegada el paper de Llàtzer, em va tocar fer. Que recordo que hi havia la Maria Lluïsa Domingo i la, i la, ara no em sortirà el nom, que es va morir ara fa poc, la Badosa, no la Badosa.
1: Ah, la Maria Rosa.
0: La Maria Rosa...
1: Padilla.
0: Padilla, perdó. Sí, sí, sí, sí.
1: Era una de les fidels que trucava sempre, la Maria Rosa, que la trobem molt.
0: Doncs elles dues i jo ens vam trobar un dia allà al sota, sí, nos amb l'Artur, sí, sí, i vam gravar unes escenes de, sí, de la Passió.
1: Una vegada li vaig dir a l'Artur, i no se'm van recordar, jo vaig participar en una radioteatre que va fer ell, quan estàvem allà al soterrani del Passa al Mercat, sí, amb un tema policiac que es deia Magufi, que era un inspector, no? Com l'inspector Gadget, un d'aquests, no? Es deia Magufi. I el crit d'inici, vam de fer proves, no? Quin era el crit més terrorífic, i va ser el meu. Jo, o sigui, començava cridant. I me'n recordo, eh? I li vaig dir a ell, diu, jo no me'n recordo. Dic, doncs sí, sí, i tant, jo crit, sí que me'n recordo.
0: El crit que sí, sí, sí, vas gravar allà.
1: Sí, sí, no, és veritat. Hi ha moments que els recordes amb molt d'estima i amb certa enyorança, no? Perquè dius, mare, com ha passat tot de pressa, no?
0: Doncs després d'aquest temps, diguéssim, passat,
1: sí,
0: va ser quan es van muntar els secretariats de teatre i de dansa i de música a la Joventut Catòlica.
1: Sí.
0: I va ser quan es va iniciar el grup Teatre Caràtol, que és on jo
1: entre tu,
0: he fet, diguéssim, carrera.
1: Sí. Molt bé, molt bé, sí senyor. Molt bé.
0: Amb el grup Teatre Caràtol.
1: Mira, sí, sí, has escollit un tema que la lletra és d'Antònia Font.
0: Sí, del grup d'Antònia Font.
1: Exacte, sí, sí, i es sí, diu Es far de
0: Sesalines. Es far de Sesalines.
1: De Sesalines.
0: El far de Sesalines.
1: El far de Sesalines, que sí, sí, és de les illes, no?
0: Sí, sí, sí, de
1: molt
0: Mallorca.
1: Bé. Et sembla que l'escoltem?
0: Ah, sí, molt
1: doncs
0: bé.
1: Doncs vinga, escoltem-ho.
0: Molt bé, molt bé.

0: I seguim.
1: I tornem-hi.
0: I tornem-hi. Diu allò que diuen, Sant tornem-hi, no?
1: Sant tornem-hi, sí.
0: Com veus la salut de la cultura i la poesia al Baix Llobregat?
1: Ui, al Baix... No t'ho sabria dir.
0: Molt baixa o molt...
1: No, no t'ho sabria dir. No conec.
0: No t'has bellugat amb tema poètic per aquí? Per...
1: No, mai.
0: Sí, podríem dir...
1: O sigui, vaig a presentacions, vaig a Sant Just a veure... Vaig anar a veure la presentació de l'últim llibre del Vial Mesquita, El Trast, que està molt bé, que recomano. I això de recomanar, de vegades ho faig i penso no hauries de recomanar perquè...
0: Per què no?
1: No, perquè dius... vull dir, per exemple, tu que fas un programa, no, llavors sí que tu pots recomanar, perquè els teus seguidors...
0: Oh, però això depèn de que llegeixis molt o no llegeixis gaire.
1: Et coneixen i tal, no? Però si no... no llavors, bueno, però és, el vaig trobar molt, molt bonic. Doncs això sí. Però ara si vaig a esdeveniments culturals del Baix Llobregat, no. Bàsicament, baixo a Barcelona a teatre.
0: Ja. Yeah.
1: Intento no baixar-hi mai, perquè he treballat tota la casa i tota la vida a Barcelona i em costa molt baixar a Barcelona.
0: I ara ja fa temps que no treballes?
1: Sí.
0: Estàs jubilat?
1: Sí, estic jubilat, sí.
0: Ara és la bona vida, no?
1: Sí, sí, sí. Tot i que de vegades t'estresses, també.
0: Sí,
1: estàs
0: sí,
1: jubilat,
0: és veritat.
1: Tot de coses.
0: Sí, sí, sí, sí. Et vas complicant, no? Que si les excursions, que si els
1: sí.
0: Tens nets, també?
1: Sí, també, també.
0: Doncs així també. Ets avi.
1: Clar. Exacte, sóc avi, sí.
0: També és un paper important, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Avi de 2 de 8, la Jana i el Roc, i una de 5, l'Ona.
0: Oh, som, sí, sí, ara
1: tinc 3.
0: Menudets.
1: Sí, sí.
0: I tant.
1: Però són menuts, però tenen la seva... La
0: bueno,
1: seva
0: és que els nanos...
1: Manera de ser,
0: exacte.
1: Ja, tenen la
0: sí,
1: seva...
0: Sí. Els nanos avui al dia...
1: Motxileta, allò...
0: Sí, neixen molt espavilats, eh? I sí. En saben abans d'hora, de moltes coses.
1: Sí.
0: Jo crec que també és per com es viu, no? Vull dir que no els hi fa falta aprendre, vull dir que ja ho veuen també, no? Però sí. I a més són molt salats, també, eh? Perquè tenen unes sortides a vegades, oi?
1: Exacte, sí,
0: que
1: sí.
0: A l'avi segur que li cau. T'has de xugar
1: sí,
0: la babeta,
1: sí, sí.
0: No?
1: Jo...
0: Molt bé.
1: La meva mare sempre deia que cada casa hi hauria d'haver-hi una criatura.
0: Sí.
1: La meva mare ho deia. I és veritat, quan estàs amb ells...
0: Sí.
1: No,
0: el temps passa més de pressa.
1: No, el cap el tens concentradíssim.
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: no et deixa rumiar amb res més, eh?
0: És cert. Quin recital recordes amb més efecte?
1: Fa molts anys al Teatre Capsa.
0: Sí?
1: Que ara ja
0: oi, més. Fas venir records molt grans ara al
1: sí.
0: Teatre Capsa. El meu avi treballava al gremi de forners que estava al Teatre Capsa. I gràcies...
1: Sí, que allà hi havia el gremi. Sí,
0: exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: I gràcies a treballar allà, perdona que t'he tallat,
1: no.
0: I gràcies al treballar allà va conèixer el gran poeta que ja és mort, Lluís Gassó i Carbonell, que és el que va recopilar les 1000 millors poesies de la llengua catalana, que és un llibre exhaurit. Jo el tinc, però està exhaurit. Les cobertes de pell. I recordo que jo tenia 9 anys, 10 anys, i vam fer una funció a l'escola que jo anava, i gràcies a que ells estaven en allà van tramitar-ho i jo vaig poder fer la funció allà que feia de Pare Noel. I m'han recordat sempre. Són aquelles coses, saps? La primera vegada que vaig anar a recitar, saps on vaig anar? Amb 7 anys? El Dalmau i Vinyes.
1: Ah!
0: A Ràdio Barcelona.
1: Sí,
0: amb
1: el escoltàvem de petits.
0: El... Dalmau i Vinyes.
1: Sí.
0: Me'n recordo, està de la música. I tinc una foto en blanc i negre que tinc. Jo estic amb dues trenes recitant i aquí hi havia el Dalmau i Vinyes.
1: Estava una a cada costat.
0: Una a cada costat.
1: Déu-n'hi-do.
0: I la guardo com un tresor, aquella fotografia. Per això et dic que moltes vegades això de la poesia ens ve de fa molts anys ja, eh?
1: Sí.
0: No és d'ahir ni d'abans d'ahir.
1: Ja.
0: Explica'm això que em deies.
1: Doncs jo recordo això, el Teatre Capsa, un recital que es va fer, que va durar molt de... Bueno, abans les coses duraven més temps.
0: Sí.
1: No és com ara, que en 15 dies t'eliminen una obra de teatre. Va fer un recital a l'Ovidi Montlló, que era un gran recitador de poesia immens, i va fer un recital del Joan Salvat Papasseit.
0: Que bonic.
1: Allà al Teatre Capsa. I això, ho tinc gravat perquè recordo això. L'escenari negre i ell recitant, vull dir, magnífic.
0: I tu devies ser molt jovenet, no?
1: Sí, jove.
0: Clar. No és veritat.
1: Estem parlant dels anys 70, no recordo quin 70 era, però
0: Igual el 76-77.
1: Potser abans i tot, eh?
0: Sí?
1: Sí, jo diria que potser era abans i tot.
0: De fet, el que sí és veritat és que hem perdut personatges molt importants i veus molt, molt importants, eh? De la cultura nostra, vaja.
1: L'Ovidi era una bèstia de la veu,
0: sí, sí, sí.
1: I de la cançó. I
0: s'expressava amb una força... Sí, és veritat.
1: Sí, sí. Sí, sí, jo encara també... ara, quan l'escoltes, encara ara.
0: Sí, sí, dir, sí, sí.
1: Allò que et poses
0: sí, és veritat.
1: Allò amb tensió, no? D'aquella manera. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, és bonic recordar tot això, de veritat que sí. Com prepares una lectura pública d'un poema, per exemple?
1: No, bueno, el llegeixo. Primer el trio, perquè triar un poema també és complicat. N'hi ha molts de molt bonics i de molt bons i en funció de bon toca llegir, doncs el tries uns o en tries uns altres, no? Les últimes tries que vam fer va ser per la inauguració de la cabanya de Pedra Seca del SEM, del Botànic, que ens van demanar si volíem fer un acte poètic musical, i llavors la Montserrat Turan amb el Pere Raic i el Jordi, doncs, al piano, doncs, fèiem un recital de poesia i tal, no? I en aquell cas vaig triar trossets de poemes d'en Pere Jaume.
0: Ah, d'en Pere Jaume.
1: Sí. El Pere Jaume és un tio que, hòstia, a mi em té bastant el cor robat, eh?
0: S'ha de tenir...
1: És poesia narrativa, més que... Vull dir, és lliure, narrativa, poesia prosa, per dir d'una manera... Però, ostres, explica coses molt, molt significatives de la natura i a mi sempre, ja et dic, tinc diversos llibres d'ell i tant en tant és allò que l'agafes i per no l'agafis et diu coses.
0: Moltes vegades ens pensem que el difícil és fer poesia, a vegades no, eh? A vegades el més difícil és fer una prosa en profunditat, eh? Una prosa que expliquis i que t'arribi. I és el que dius tu, que té el cor robat precisament potser perquè és així, no?
1: Sí, perquè et diu, no saps què et diu, però saps que et diu alguna cosa, no?
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs sí, l'última va ser aquesta de...
0: Volem escoltar-te més, eh?
1: A veure, a on estàvem? Ui, ara estàvem aquí al mig.
0: Sí.
1: Sí, abans parlàvem de que l'última vegada que vam parlar era de l'indigència d'aquí Molins, i em va venir al cap el Miquel Bausà, perquè en Miquel Bausà cap al final de la seva trajectòria es va muntar un rulot a la muntanya,
0: sí?
1: I amb una mina de... està per aquí apuntat, sí. Entre Felanics i Portocolom de Mallorca,
0: sí.
1: Es va muntar un refugi rulot.
0: Ah, sí.
1: I es va com tancar allà dins i va començar a fer de les seves. Allò que dèiem de l'indigència, no? Que a vegades veiem un indigent i vés a saber si aquell indigent és un poeta o no ho és.
0: Ah, clar, no sabem el que hi ha al darrere.
1: No sabem el que hi ha al darrere, no?
0: És veritat.
1: Llavors, he dit uns poemes del Miquel Bausà,
0: sí.
1: són divertits, que és d'un llibre que es diu Poemes, que val a dir que aquest llibre de poemes també el va il·lustrar el Jordi Serrate.
0: Jo quasi que, si són així curtets, els faria amb una petita pausa i continuaria, si et sembla.
1: N'hi ha tres de curtets.
0: Sí, doncs fes-los seguits.
1: Els faig seguits,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, perfecte.
1: Sí, doncs sí. No tenen títol, eh?
0: Molt bé.
1: Diu, els amos se'n van a missa el diumenge amb el capell nou. Saluden el secretari i s'irriten si crema el brou. I el segon diu... Abans d'entrar al paradís, m'espolso la pols grollera, calculo els graons que hi ha i faig 10 passes enrere.
0: Són
1: divertits.
0: Fa quartetes, no? Veig?
1: Sí, sí. Mira, ja ho veus, no?
0: Sí.
1: I el tercer que et diu, i ara que prou he parlat, he dit tantes grolleries, em compraré un jazz Arnat i un dècim de loteria.
0: Ah, ben fet.
1: A veure si
0: toca.
1: Tinc sort.
0: I no tinc que estar en el refugi, no? Molt bons, molt bons. Molt bé. La poesia, com la definiries tu? Què és per tu un poema?
1: A veure, és una pregunta tan complicada...
0: No sé, el que et vingui a la ment. El que et vingui a la ment.
1: Això, definir la poesia, jo no...
0: No t'atreveixes.
1: No ho faria. No ho faria, perquè...
0: Però què et transmet a tu la poesia?
1: Depèn del vers. depèn del que em digui, no? Depèn del que em vulgui dir aquella persona que està, que ha escrit allò en aquell moment precís i per què l'ha escrit, no? Jo intento analitzar bastant el per què de cada cosa. Potser pel programa m'ho ha portat a esbrinar, no?, el per què. Però definir la poesia és com dir, defineix-me, no sé...
0: Hi ha poetes que amb un poema defineixen la poesia, eh?
1: Sí.
0: Hi ha algun, jo avui precisament ho he portat, però tinc alguna casa que fins i tot són divertits de la manera que defineixen el poema, eh? Ja, no. Si el trobo, te'l faré arribar, perquè n'hi ha un que és molt, molt divertit.
1: Bé, sí.
0: I no sé, i a vegades jo també ho penso, com ho faries tu per definir el que és la poesia?
1: Uh-huh.
0: No sé, jo per exemple, amb un poema que es diu Oda a la poesia, tinc la riquesa més gran que ja tinc ara, que vaig tenir i tindré fins a la fi, és de poder expressar amb quatre ratlles tot el que sento, ploro i vull gaudir. I va continuant, no? Però clar, com ho faries tu? Què diries de la poesia? Alguna cosa, no?
1: A veure, poesia són sentiments. I els sentiments costen bastant de definir. Tot
0: sí,
1: i que molts
0: fet,
1: tenen
0: sí.
1: nom, i tenen un nom, els sentiments tenen un nom i un nom, quan el que vols expressar, vols que arribi o vols que... Jo diria que la poesia és això, és voler expressar un sentiment d'una manera determinada, molt sintetitzada, és el gènere més, que té més síntesi de tots. Després vindria el conte, després vindria el teatre, després vindria la novel·la.
0: Però tu t'inclines més per la poesia o per la prosa?
1: Per la poesia.
0: Per la poesia.
1: Sí. Uh-huh. A la prosa pots escriure, planes i després netejar i tal. Els poemes, quan vols escriure ja algo concret, ja no escrius pàgines, no.
0: No, ja et centres en una cosa concreta.
1: Ja vas a buscar, no?, encara que no vulguis contar els versos, no?, ja vas a buscar algo molt concret que vols dir.
0: Sí,
1: no?
0: Que tingui un principi i un final, que sigui una cosa més aviat, que no sigui ni molt llarga, però que defineixi un sentiment en aquell moment.
1: Mm.
0: Molt bé. I quins poetes catalans consideres imprescindibles?
1: Bueno, abans parlàvem del Salvador Espriu, no? I en Vicent Andrés Estellés seria un altre.
0: Pensava que diries aquest.
1: El Sebastià Alzamora seria un altre.
0: El Foix el trobes complicat?
1: El
0: Foix?
1: Jo també Foix. Més que complicat, que de vegades no el sé encaixar. No. Sí, vull dir, té poemes divertidíssims, té poemes
0: sí.
1: que diuen molt de contingut, però no el sé...
0: Sí, és allò que diem, que aquest tipus de poesia s'ha de llegir moltes vegades.
1: Però és que el joc de Foix és molt obert. Hi han poetes que són, vull dir, llegeixes un poema, allò que deies abans, no? Llegeixes un poema d'aquella persona i saps quin tarannà té, quin estil, quin... Jo també Foix és molt obert, molt, molt dispers.
0: Sí, però també...
1: Carners
0: no és,
1: però
0: no és fàcil
1: més
0: d'entendre en Foix, eh?
1: No
0: però, és fàcil.
1: Però és per això, perquè és molt volàtil, no? Se'n va, de vegades... En Carner és molt més concret.
0: Sí, i tant. I dels clàssics, com per exemple en Segarra...
1: Segarra és una bèstia. Josep Maria Segarra...
0: En Joan Maragall.
1: Sí.
0: Aquesta no t'agrada.
1: Són bèsties, eh? Són,
0: sí, a mi m'agrada molt en Segarra.
1: Són referents molt, molt... Que els hauríem de preuar molt més. Uh-huh. Vull dir, al nostre país tenim un problema, i és que la gent bona... Algunes persones saben que és bona i prou.
0: Ja.
1: Però no s'han promocionat, no s'han divulgat, no s'han...
0: Home, jo he llegit moltes coses d'en Segarra. A mi m'agrada fer-lo reviure molt.
1: Però és dels únics que vivia d'això.
0: Ja.
1: Que podia viure d'això.
0: Sí. Ah. De fet, sí, clar, de veritat.
1: La resta no, eh? La
0: no,
1: havien
0: no.
1: de picar pedra i, a més, escrivien.
0: Sí, ja ho diuen, que és el poeta és el més pobre, no?
1: Sí,
0: ja
1: però vull dir que el Josep Maria Segarra, sí, tenia un... És molt potent, d'acord? I me l'estimo molt i m'agrada moltíssim, però... Clar,
0: I si hem de parlar dels poetes en llengua castellana o llengua espanyola, quins t'agraden?
1: Com...
0: Jo et diria Lorca, t'agrada?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí?
1: Però ara no pensava pensava en Goytisolo,
0: o sigui, t'anaves cap a una altra banda.
1: Més cap aquí, no?
0: Sí, sí.
1: Però sí, Lorca, tinc tota la seva poesia a casa de Lorca, sí. I de vegades he pensat, també podria fer notes disperses d'en Lorca, però també. Clar, el castellà és difícil, ja. Per mi, eh?
0: Bueno,
1: per mi.
0: Quin paper tenen, no sé, figures com Vicent Andrés Estellés en la teva manera d'entendre la poesia? Quin paper?
1: Bueno, Vicent Andrés va fer una, a part de fer poesia, feia una feina social molt important, que era un gran defensor de la cultura, de la nostra cultura, que això hi ha altres poetes que no s'han dedicat, a més, a fer aquesta funció social, no?
0: Yeah.
1: I en Vicent, sí, en Vicent va treballar molt per la cultura, molt, molt, molt, molt.
0: N'has portat algun d'ell?
1: No.
0: No n'has portat cap?
1: No.
0: Llàstima, eh?
1: No n'he dut cap.
0: Ja que parlàvem tant d'ell, dic que potser sí. Porta algun.
1: No n'he dut. I dut mosses, més que res.
0: Sí?
1: Dones.
0: Has portat dones.
1: He portat dones,
0: i quina, per exemple, ens podria recitar?
1: I ara, arrel del Bausà, he portat l'Antònia Canyelles.
0: Ah, molt
1: que
0: bé.
1: Que també és molt potent.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, escoltem-la.
1: I n'he dut dos de l'Antònia Canyelles.
0: Molt bé.
1: Vols que els llegis seguits?
0: Sí,
1: o...
0: sí, si veus que es poden acoplar,
1: sí, no,
0: doncs sí.
1: Tampoc són massa llargs.
0: Molt bé, doncs sí, sí.
1: No tenen títol, eh? És del llibre Xampú i Xampany.
0: Xampú i Xampany? Ben divertit.
1: Sí.
0: La portada és molt maca.
1: I una mica, doncs, retrata, doncs, aquesta joventut que hem tingut molts de nosaltres.
0: Sí.
1: I que ella ho retrata molt bé.
0: Molt bé.
1: I també parla dels petards que deies abans, de Sant Joan i tal. No amb aquest aspecte, però amb un altre. I diu així, diu... Érem unes criatures innocentment perverses. Espantàvem els moixos, amb petards. Tiràvem pedres als cans. Escopíem dins els forats dels formiguers. Fituràvem amb agulles les papallones. Escoàvem els dragons perquè la coa, deien, tornava una serp. I què voleu? Érem fills de l'Església i del franquisme.
0: I és veritat.
1: I que retrata molt una època.
0: I tant.
1: Molt aquesta època. I aquest altre ja és més personal d'ella, més curtet també, que diu així, diu... Al funeral de la mare jo duia una gabardina verda, verda, perquè sabia que m'esperaven coses negres, molt negres.
0: No fa falta gaires paraules més per dibuixar el que ella pensava en aquell moment.
1: Són poemes que t'atrapen. Vull dir, sí, aquesta dona és una cosa... Vull dir, a mi m'agrada molt.
0: Molt bé, molt bé.
1: L'Antònia
0: Canelles. Passem a escoltar el tercer tema, que és el Testament d'Amèlia.
1: Ah, sí,
0: que
1: sí.
0: Que canta Carlota Ortiz.
1: Sí, és un poema de la Maria Àngels Vallreda.
0: Molt bé.
1: I Trullol, eh?
0: Ja saps que la... Maria Àngels Vallreda i Trullol.
1: Trullol, sí.
0: Em sembla que era de...
1: Sí, de l'Empordà.
0: De l'Empordà.
1: Sí.
0: I jo no sé si tu coneixes de l'Empordà, perquè després ja li passaré aquest programa, el Lluís Roure Joanola, gran pintor d'allà. Que ell, un dels seus llibres, que són uns llibres amb unes imatges precioses, un d'aquests llibres hi ha la imatge del quadre... i la poesia de la
1: Maria Àngels
0: Vallreda. T'ho dic perquè, mira, són casualitats aquelles que potser tu l'has triat i ni ho sabies, això.
1: No ho sabia.
0: Doncs
1: l'existència d'aquest llibre no la sabia.
0: No, té diversos, eh? Ara em sembla que ja va pel tercer o pel quart, però són uns llibres enormes, eh?
1: D'aquests artístics,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Impossibles de comprar.
0: No. Bueno, a mi m'ha dit que me l'enviarà, però jo no sé si vindrà amb carretilla, aquell llibre, eh? Però el Lluís Roure Joanola és un pintor excepcional i, a més, és un home supergenerós. Ha sortit moltes de les seves imatges en el temps de TV3. Mm. Moltes de les seves imatges. Té camps de roselles pintats i ell al mig fent el quadre. Vull dir, fa moltes, se'n va a la matinada a fer fotografies d'aquests aquestes
1: sortides de sol.
0: Això que fan els ocells que es belluguen d'aquella manera.
1: Sí, els estornells.
0: Fan aquelles formes. Doncs és molt un gran aficionat. I clar, sembla que està a l'escala.
1: Sí, sí, pot doncs, ser. Doncs,
0: sí, sí, sí, unes imatges precioses. Sí, sí. Doncs vinga, escoltem aquest tema, que és el testament d'Amèlia, i després continuem.
1: Molt bé.
0: Vinga. No.

0: Doncs la veritat que tant la percussió com la veu, fantàstica, eh?
1: Sí, sí.
0: I a mi m'ha recordat una mica, tot i que ja sé que és la que canta la Carlota Ortiz, m'ha recordat una miqueta la Maria del Mar Bonet. Mm. Aquest timbre, la Maria del Mar fa també aquests tipus de tornades i anades. Mm. Sí, sí, és veritat.
1: Quan canta fa l'onada.
0: Exacte.
1: Quan canta fa l'onada.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bé, ara aquella pregunta que diu, la poesia viu un bon moment?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, hi ha molts festivals de poesia, molts. Fan la Setmana de la Poesia de Barcelona, que també l'omplen de poesia. Hi han concursos, hi han... Sí, jo crec que sí, que n'hi ha molta de...
0: De recitals se'n fan molts.
1: De recitals se'n fan
0: I
1: molts.
0: I gent jove, que també, bueno, sí. Jove una edat, no sé, de 40, 50 anys,
1: sí, per això
0: que també fan molts recitals poètics.
1: És el que comentava una mica abans, no?, que hi ha molta poesia de dones ara.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I això també és una cosa que és important de saber i de tenir en compte, perquè no sé, han de ser sentiments que s'han d'expressar d'alguna manera, no?
0: I tant.
1: I les dones abans no els expressaven i ara, doncs...
0: Com creus que es pot acostar la poesia als joves, als més joves, o a les escoles? Per exemple, a les escoles també podria ser una assignatura, la poesia.
1: Sí, bueno, començant pels rodolins. Les canalles els hi fan fer rodolins, ja. Bueno, a casa en fem de rodolins, jugant. Va, fem un rodolí. I no deixa de ser un inici, no?, de començar a encaminar, no?, coses que lliguin o...
0: El tema potser afavorir més el tema de la lectura, no?, també, potser.
1: Sí, sí, sí. De fet, llegeixen en el meu àmbit, eh? Parlo, clar, jo parlo de lo que jo conec. A casa llegeixen cada dia, cada dia, cada dia. I si a més a l'escola els hi van fer en tant un rodolí i en tant a l'escola també els fan llegir molt,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, hi ha alguns instituts i algunes escoles que fan també el Premi de Sant Jordi de poesia, però hi ha algunes escoles, jo m'he trobat, i aquí a Molins de Rei amb una concretament, no, ara no vull dir el nom, perquè no vull que se sentin dolguts ni molt menys, però que jo m'hi he ofert quan arriba el temps de Nadal, doncs m'agrada fer un programa especial per la mainada, i sempre pregunto a un parell d'escoles i venen aquí, no sé, doncs 10 o 12 nanos, i els faig venir amb el gorro del Pare Noel amb un motiu nadalenc,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No té per què ser només de Pare Noel, poden ser unes banyes de cérvol, el que sigui.
1: Sí, sí.
0: I venen amb la...
1: A la barretina del caganí.
0: Ah, també. I venen amb la seva tutora, i després els pares també es posen tots allà i diuen, aquí queda l'estudi, que no hi cap una agulla, eh? Però s'ho passen molt bé. S'ho passen molt bé, s'emporten un petit record, s'ho passen molt bé, però... En alguna ocasió he anat a una altra escola que em van dir que ells no treballen la poesia i que no els interessa.
1: Yeah.
0: I això m'ha deixat una miqueta així, saps? Perquè penso, doncs és molt trist. És molt trist, sí, perquè és un sentiment molt bonic pels nanos. Això que deies tu, començant pels redolins.
1: Sí,
0: o com per fer un pensament per la família.
1: Sí,
0: o una cosa que els acosti al Nadal, no? Doncs això, clar, lògicament ja quan em van dir això, doncs ja no hi he tornat. Però no, em sap greu. Em sap greu perquè jo me'n dono compte que els nanos avui al dia, a la mainada, tenen, penso, jo no sé si és una opinió compartida o no, que se'ls ha escurçat molt la infantesa. O sigui, creixen més de pressa, deixen de ser infants massa aviat. I és molt bonic també conservar aquesta innocència, perquè avui al dia... Noi, hi ha nanos de 4 i 5 anys que et surten amb unes respostes que dius, de on tu entren, no? Aquest, conservar la infantesa és molt important.
1: Molt, molt, molt.
0: És molt important. Jo penso que les coses que més ens queden a la memòria són les de quan érem petits.
1: El joc, sí, sí.
0: Jo me'n recordo més bé dels meus 4 o 5 anys, que no passa el que vaig fer ahir, moltes vegades.
1: Bueno, la gent gran es passa això, que la memòria immediata se'ns en va de seguida,
0: sí,
1: no? En canvi, recordem lo d'abans d'ahir. Sí,
0: tu tens records bonics de la teva infància?
1: Sí.
0: Això és un tresor.
1: De jugar i de passar-m'ho bé. Hi ha un fet significatiu ara actualment que els nens diuen, és que m'avorreixo, jo els dic, que casa passa de vegades, em sento avorrint. Està molt bé que t'avorreixis, ja els hi dic.
0: Sí. Està molt bé.
1: Perquè quan t'avorreixes t'inventes alguna cosa,
0: clar,
1: per no avorrir-te, no?
0: Clar, clar, clar. Sí,
1: i llavors, sí, ara no es poden avorrir la canalla.
0: Però,
1: i
0: clar,
1: s'haurien d'avorrir més.
0: Fixa't, el canvi ha sigut molt brusc, perquè jo recordo que quan érem petits, clar, jo no puc parlar pels altres, parlo per mi, jo vivia a peu de carrer, a Gràcia, al carrer Sant Salvador, vivia a peu de carrer, i teníem un petit colomar, teníem un arbre que l'avi o el pare, em sembla que era el pare que em va fer, un engronxador, era un cirerer. I jo recordo que jugava, era veritablement una nena jugant. La meva cuineta de fusta, la mare em donava les fulles d'enciam i les tallava,
1: sí, sí,
0: feia els meus menjars, la nina... Avui
1: el
0: dia tot això, res, eh?
1: Sí, també juguen amb
0: sí,
1: això.
0: Sí, però sí, això, l'aparat aquest, el mòbil...
1: Bueno, però estem parlant de canalla que no té la
0: sí,
1: màquina
0: sí,
1: aquesta.
0: Sí, sí, perdona, jo he vist mares amb nens de jo que sé, de, per dir-te alguna cosa, tenen un any, que estan en el cotxet sentats, sí, i perquè no plorin, sí, li deixen el mòbil i el nano allà, i si li prenen, plora.
1: Sí, sí, sí.
0: Això
1: sí,
0: és una equivocació.
1: I tant.
0: Això és una equivocació, no els podem acostumar ja tan aviat a aquesta història. Si no, és que semblarem com maquinetes nosaltres també ja.
1: Sí, sí.
0: Per això et dic que totes les coses han canviat molt. Mm. La infància d'abans amb la infància d'ara. Avui el dia tothom viu en els seus pisos. No, els animalons, com molt tens un gos o un gat,
1: sí,
0: però vull dir, els, molts nanos
1: companyia,
0: que veiessin les gallines picar de terra.
1: Aquí,
0: tot això ja...
1: al Baix Llobregat, això ho tenim,
0: és molt difícil, fumut.
1: Sí, a l'àrea metropolitana,
0: sí,
1: això...
0: Sí, sí.
1: Bueno, ja fa temps que ha desaparegut, no? És impossible.
0: I sobre aquests temes no has escrit mai?
1: No. Sobre, no sé, sobre plantes, i això sí. Jo penso, abans que preguntaves què era la poesia, no? Jo penso que va molt vinculada a la natura, la poesia.
0: Sí, també. Sí, sí. Lògic.
1: Vull dir,
0: sí,
1: els sentiments, de vegades la natura ens fa treure sentiments, no? La natura ens ajuda a respirar, no?
0: Fins i tot la nit.
1: Exacte.
0: Estàs a la nit i mires el cel i potser et ve una frase perquè veus l'univers i veus les petites llumenetes, no? Els
1: tot
0: estels.
1: Tot i que aquí està molt contaminat, però bueno...
0: Alguna nit, sí, encara, sí, sí, sí, sí,
1: encara,
0: sí. Però vaja.
1: Si t'hi fixes molt, encara...
0: Sí, ara es veuen més avions que estrelles, eh? Es veuen més avions que
1: estrelles.
0: Exacte,
1: sí, sí.
0: Com es pot acostar, doncs, la poesia als joves?
1: Jo diria que seria així, no? Jo, per exemple, la meva neta, la gran, la Jana... a la seva escola fan un concurs per Sant Jordi i fan un concurs de contes i llavors fan un concurs a veure qui guanya i tots els que guanyen els editen i cada any fan un llibretó.
0: Està bé, està bé.
1: Vull dir, ella va guanyar aquest any, estava contentíssima. Dic, aviam quin dia el podré llegir, perquè clar, que ha de tallar l'escola, ella encara no el té, l'ha de
0: portar. Els il·lustren també o només fan...
1: No, només és...
0: És fer el conte.
1: És escrit i prou, no fan dibuixos ni res.
0: Molt bé. I quina edat té?
1: 8 anys.
0: 8 anys.
1: Sí, sí.
0: Està bé, és una manera de jugar diferent també, eh? És jugar amb les lletres, no?
1: Això sí que ho fan. Altres escoles això no ho fan, vull dir, això depèn de cada direcció o el que vulguin treure...
0: I si et pregunto, Cesc, si tens alguna cosa prevista de poesia per fer aquí a la vila o algun muntatge, sí,
1: no,
0: algun muntatge o alguna cosa?
1: No.
0: O ens anem a l'hivern ja?
1: Bueno, no ho sé, quan... Jo tindria ganes de fer... Jo he fet bastants muntatges poètics, en vam fer una vegada un de Salat Passeig, un altre d'en Prever, el Jacques Prever, que és molt divertit, el Prever francès, i ho vam fer-ho arrel de la cloenda del Fòrum 21, quan existia el Fòrum 21.
0: Sí.
1: Doncs a l'acabar el curs em deien, per què no prepareu alguna cosa? I havia preparat això, un muntatge sobre Papaseit, un altre sobre en Prever, i em va caure a les mans fa poc, bueno, fa bastant, ja fa molt de temps, un llibre que es diu L'adreça desconeguda, que no deixa de ser dos amics s'envien cartes d'una a l'altra.
0: Ja. Yeah.
1: Però tracta el tema de bueno, un marxa d'Amèrica a Alemanya i un es queda d'Amèrica, l'altre està a Alemanya i es van cartejant perquè els dos són marxants d'obres d'art.
0: Ah.
1: Tenen una galeria d'art a Estats Units i el que se'n va a Alemanya doncs continua el negoci però està en Alemanya. Mentre ell és a Alemanya comença la voràgine nazi nacionalista d'Alemanya, i es va veient com l'Alemanya es va transformant de la manera de pensar, no? Arrel d'aquell fet social que està passant allà. I el d'Amèrica se'n dona compte i, bueno, són cartes. I llavors vaig pensar...
0: Sí, com els diu, com una lectura de les cartes.
1: I ho tinc en ment d'intentar fer una espècie de muntatge amb això, no? Perquè és molt significatiu pel temps que estem ara vivint, que hi ha molts canvis socials i polítics, no? Que sembla que tothom se'n vulgui anar cap a un costat que no toca, no?
0: Sí.
1: En la meva manera de pensar.
0: Sí.
1: I humil, eh? Però, i aquest llibre em va fer pensar, dic, hòstia, això es podria traslladar, fer un muntatge per veure si la gent, per donar a entendre el que està passant, no? Sense anar tan lluny, no? Sense anar a espetar allà dalt, però que és un tema que està passant, no?, a la nostra societat.
0: Estaria bé, perquè seria algo diferent. Estaria bé, sí.
1: Però són coses que, bueno, que et venen al cap i dius, es podria fer o no es podria fer, però va així.
0: Mira, doncs ens diuen que es queda 4 minuts. No sé si tens algun verset curt i després tanquem amb la cançó, et sembla bé?
1: Sí, doncs sí. Puc llegir aquest, un que havia dut meu.
0: Doncs molt bé.
1: D'un llibre que es diu Jordi de Coure.
0: Ah, molt bé. Doncs llegeixes aquest i posem la cançó i ens acomiadem.
1: Sí.
0: Veus com passa? De pressa tu dius, ui, una hora i mitja. No,
1: sabia quanta estona havíem d'estar aquí.
0: No, res. Digues.
1: Doncs una mica va lligat amb això que et deia també aquest poema. No té títol, eh?
0: No té títol.
1: Diu, des de darrere els vidres veig com cau la pluja, com si no pogués aguantar-se el plor i desboqués les seves llàgrimes i el meu cor quedés negat pels vessals d'immundícies que els humans provoquem.
0: Diu molt, eh, per això? En poques paraules diu molt.
1: Sí, però mica és això, no?
0: Jo, Cesc, que abans de posar la cançó et vull agrair moltíssim que hagis vingut. Ha sigut un plaer per mi.
1: Jo estic contenta que m'hagis convidat.
0: Home, t'havia de convidar, escolta. Igual que ve gent de fora, han de venir també els de Molins de Rei, no?
1: Sí,
0: i a més a més, ja sé que tu feies poesia, però dic, bueno, doncs jo em fa goig de convidar-lo en el meu programa. A més que convidar-te, ho hem compartit.
1: Sí, eh? Tant.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, i no paris de fer això tan maco
0: ja,
1: que fas.
0: Ja ho veurem, ja ho veurem.
1: No,
0: el temps dirà. I gràcies a la Eli. Posem la cançó.
1: Gràcies, Eli.
0: Que es diu La Última. Molt bé, doncs anem a escoltar, que és Lletra de Miquel Martí Pol.
1: Cantat pel Roger Mas.
0: Molt bé. Gràcies, amics. Molt bon vespre.
1: Bon vespre.

0: bon dia des del 91.2 FM Ràdio Molins. Us desitgem a tothom, i en especial a les nostres amigues i amics d'Ona Rainbow, que ara esteu a la nostra companyia. Moltes gràcies per escollir-nos un programa més que esperem us resulti una estona amena i entretinguda. I per aconseguir-ho, comptem amb una col·laboradora de garantia que ens acompanya cada programa amb puntualitat de rellotge suís. Molt bon dia, Elena, i moltes gràcies per poder gaudir d'un programa més al teu costat.
1: Molt bon dia, Mari, i molt bon dia també a tothom que ens estigui escoltant, ja sigui a través de les ones o de la web de la ràdio.
0: Doncs, per anar començant, sobre què temes en parlarem avui als nostres estimats radiovidents?
1: Doncs el pròxim diumenge, dia 17, coincideix amb una data ben assenyalada en el calendari LGTQ+, el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia. Un tema al qual, malgrat els avenços en matèria de drets inclusius, segueix sent una font obert de reivindicació.
0: Aquest és un tema ja tractat diverses vegades en el Rainbow, però sobre el qual sempre és necessari insistir, malauradament, per la seva inadmissible pervivència en la nostra societat.
1: Les pauses musicals al programa d'avui venen amb protagonistes tan diversos com Bronski Beat, RuPaul, Village People o Gloria Gaynor. Eli, molt bon dia. Quan es doni l'entrada, iniciem programa.

0: El concepte de LGTBI-fòbia tothom sap el que significa d'una manera general, però no està de més puntualitzar tot el que en realitat implica. La LGTBI-fòbia es visibilitza a través d'actituds i accions de rebuig social, motivats per prejudicis i també de la violència, ja sigui verbal o física, ja sigui de caràcter lleu fins a molt greu, incloent-hi la pèrdua de la vida, els quals són dirigits contra persones per raó de la seva orientació sexual o la identitat o expressió de gènere.
1: És a dir, persones del col·lectiu, lesbianes, gais, bisexuals i transexuals, grup aquest últim especialment afectat. Però la LGTBI-fòbia com a fenomen social presenta altres punts d'anàlisi. Sobre l'origen de les actituds LGTBI-fòbiques, diríem que el podem trobar tant a nivell de la població com també a nivell d'organitzacions polítiques conservadores, les quals s'organitzen per a neutralitzar els avenços assolits.
0: I en aquest sac entren també les institucions d'àmbit estatal i o autonòmic, que són les encarregades d'elaborar o no lleis i decrets inclusius en favor dels ciutadans LGTBIQ+, característica aquesta que és una bona vara per mesurar les condicions socials més o menys favorables per al col·lectiu que es donen als països que hi ha al món.
1: Ens centrarem en parlar de la LGTBI-fòbia en aquells estats on existeix cobertura legal com la homosexualitat despenalitzada, el matrimoni igualitari, drets d'adopció i l'aplicació de càstigs per delicte d'odi per actuacions tan xenòfobes com també LGTBI-fòbiques.
0: Tanmateix, no és fàcil trobar dades globals fiables sobre l'estat de la LGTBI-fòbia, les quals han d'estar facilitades per organismes i institucions d'acreditada seriositat, la qual cosa només existeix als països avançats en drets per al col·lectiu LGTBIQ+, que ja sabeu són una minoria equivalent a la quinta part del total.
1: És de suposar que en aquests països privilegiats la LGTBI-fòbia sigui un fenomen a la baixa, donades les circumstàncies favorables, però no és així, ja que les dades demostren de forma generalitzada l'augment de casos LGTBI-fòbics. I és que la llei pot protegir, però no pot canviar la mentalitat social contaminada pel virus de la intolerància més càustica i d'uns prejudicis incrustats a l'ADN.
0: És preocupant comprovar que al llarg d'aquesta dècada, països

0: de contrastada solvència LGTBI friendly com Holanda, Canadà, Alemanya o Espanya mateix, denuncien un augment de les agressions per LGTBI-fòbia, especialment les dirigides contra dones trans, al temps que avisen de noves formes LGTBI-fòbiques, com l'assetjament a les tan poderoses xarxes socials.
1: Nous temps, nous mètodes que sumen els tradicionals, que s'han de posar en alerta i comprendre que la lluita contra la LGTBI-fòbia és ben viva i que reivindicar-la segueix sent una obligació, malauradament molt justificada.
0: Amb preocupació, però sense perdre l'esperança de viure en una societat lliure d'aquesta epidèmia social, arribem a la primera pausa musical del programa amb un tema de la banda britànica de synth-pop Bronski Beat, Smalltown Boy, un tema que denuncia el rebuig social i la por quan s'és gay.

El Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, inicialment establert contra l'homofòbia, però que l'actualitat s'ha ampliat a altres orientacions, per raons més que òbvies, va sorgir a França.

0: Aquesta iniciativa va ser idea de Louis George Tin, un professor universitari i activista del col·lectiu, el qual va organitzar el 2005 una manifestació multitudinària a París amb l'objectiu de denunciar la violència, discriminació i assetjament que pateixen les persones LGTBIQ+, a la qual van assistir gent de molts països.
1: La data escollida va ser el 17 de maig, ja que un 17 de maig de feia 25 anys, l'homosexualitat va ser despenalitzada com a malaltia mental per l'OMS, tota una fita històrica per al col·lectiu. Aquesta celebració ha estat reconeguda pel Parlament Europeu al 2007, així com també ho està amb altres països, entre ells Espanya.
0: La LGTBI-fòbia existeix arreu, però alguns àmbits són més propicis que altres per patir-la. Especialment rellevant com a espai poc segur és l'àmbit de l'esport, activitat tradicionalment marcada per valors hegemònics masculins, els quals generen rebuig davant les identitats LGTBIQ+. Com a exemple paradigmàtic del que direm, analitzarem l'àmbit del futbol, l'esport més practicat al món.
1: Abans dels 90 existia un mantell d'invisibilitat total, un silenci forçat que va construir un armari tancat enforrellat. Però el canvi i l'evolució va iniciar-se les dècades següents amb els primers casos visibles, però aquesta visibilitat va tenir un cost molt elevat, reaccions de rebuig social, total i pressió mediàtica que podien implicar la fi de la carrera professional.
0: Com a cas referent, tenim l'heroi i pioner Justin Fashanu, futbolista anglès professional, que va fer pública la seva condició d'homosexual al 1990 a una entrevista del diari The Sun. A partir d'aquí, es va iniciar el descens als infers de Justin, degut al rebuig que va patir per part de companys d'equip, mitjans de comunicació i els aficionats.
1: Un cas sobre el qual vam parlar amplament al programa 24 d'aquesta temporada, per si voleu saber-ne més sobre Justin. Aquest tràgic exemple va donar mala premsa a les sortides de l'armari i alguns han estat els esportistes del col·lectiu que ho van fer fins una vegada finalitzada la seva carrera professional, com Thomas Hitzlsperger, futbolista de la selecció alemanya al 2014, un any després de retirar-se.
0: Actualment existeix una major visibilitat i més acceptació social, i encara que la situació no és com per llançar-hi coets, un degoteig de casos d'esportistes LGTBIQ+, en actiu, se n'ha anat produint.
1: Com a mostra citem l'anglès Gareth Thomas, jugador de rugby, el boxeador portorriqueny Orlando Cruz, el waterpolista espanyol Víctor Gutiérrez i la cirereta del pastís és per l'anglès Tom Daley, campió olímpic de salt de trampolí i referent del col·lectiu al món de l'esport.
0: I arribem ja a una nova pausa musical amb un tema de RuPaul, el meu estimat RuPaul. El tema és Champion, dedicat a tots els campions i herois de la visibilitat LGTBIQ+, a l'esport.

A més de l'esport, també la diversitat sexual ha estat una realitat oculta a l'àmbit de l'exèrcit, malgrat que parlem de països avançats en el tema de drets LGTBIQ+.

0: estructurals específics d'aquest món, com la cultura de la masculinitat extrema, que exalta la força, la virilitat i la disciplina, sumat a la intolerància vers la diversitat, són el brou de cultiu perfecte per a provocar una invisibilitat forçada, un armari funcional davant d'un medi ambient hostil.
1: En general ens trobem amb una certa evolució, però puntualitzant que la legalització no equival a l'acceptació real, i per demostrar-ho, anem a veure l'estat de la qüestió comentant alguns casos. Per exemple, l'exèrcit dels Estats Units. Des d'inicis dels 90, la institució militar es va aplicar una norma coneguda en el nom de Don't Ask, Don't Tell, no preguntis i no comentis. Un clar exemple de pseudotolerància, sempre que no diguis qui ets.
0: Aquesta norma va funcionar fins al 2011, però el problema persisteix, ja que al 2020 un informe intern va afirmar que un 25% dels militars LGTBIQ+, declaraven haver patit assetjament i discriminació.
1: Al Regne Unit, des del 2000, les persones del col·lectiu podien allistar-se obertament com a tals, però resulta que fa 5 anys un informe oficial va reconèixer que un 75% del personal militar LGTBIQ+, havia patit comentaris LGTBIfòbics, la major part sense denúncia, per por a represàlies o per marca de confiança en el sistema.
0: Per sort, també podem citar un país model a seguir, Canadà, on fa més de 40 anys que les persones LGTBIQ+, poden servir a l'exèrcit sense ocultar la seva condició sexual. I en l'actualitat, la visibilitat està normalitzada, encara que en alguna especialitat perviuen alguns prejudicis.
1: Si posem l'ull a casa nostra, la LGTBIfòbia podem dir que ha experimentat un procés evolutiu iniciat fa unes 4 dècades, el qual sembla una travessa per la jungla plena d'obstacles, com per exemple una cultura militar d'allò més conservadora, amb un ambient LGTBIfòbic palpable i molt habitual.
0: El cas és que al 2000 va sorgir un heroi, un valent, el tinent coronel de l'exèrcit de l'aire José María Sánchez Silva. Un oficial amb més de 20 anys de carrera va declarar públicament que era homosexual, trencant un silenci gairebé sagrat a la institució.
1: Lamentablement, aquesta decisió va comportar per al tinent coronel Sánchez Silva conseqüències força greus. Va ser objecte d'un ostracisme feroç, el qual li va impulsar temps després a abandonar la vida militar. Un bon avís sobre el perill de la tolerància on no hi ha un canvi cultural. Però acabarem amb un cas més recent, que és una espurna d'esperança.
0: Ens referim al cas del cabo primer de l'exèrcit de terra, Carlos Francisco Antón, amb 20 anys de carrera militar també, el qual durant la primera dècada va ocultar la seva condició. Però al casar-se el 2017 va decidir sortir de l'armari poc temps després. Actualment compagina oberta i públicament l'exèrcit amb l'ofici de cambrer d'un club d'ambient LGTBIQ+, a València, on resideix.
1: Celebrem que, tal i com Carlos Francisco ha demostrat, es pot ser gay i militar alhora. I ho fem amb la següent pausa musical, amb un tema d'un grup icònic de la festa Rainbow, Village People in the Navy.

0: Tot i reconeixent la millora de drets per al col·lectiu, ja hem vist que la manca d'espais segurs, és a dir, lliures de LGTB-fòbia, segueix mantenint-se malgrat l'existència d'algunes escletxes de visibilitat. Però la tasca per erradicar aquesta maleïda xacra social no resulta gens fàcil.
1: La lentitud del canvi social en contraposició de la rapidesa del legislatiu, hem de sumar els esforços d'institucions i partits ultraconservadors que disposen de poderosos recursos, tant econòmics com de difusió mediàtica, els quals ara sembla que són valors en alça, la qual cosa implica que la lluita contra la LGTB-fòbia esdevingui gairebé una feina titànica.
0: I també una feina que s'ha de resoldre com abans millor, donades les nefastes conseqüències de les accions LGTB-fòbiques, les quals poden arribar fins a l'assassinat de les víctimes, començant pel cas de Sònia Rescalvo, al 1991, el qual va assentar jurisprudència a l'haver-lo considerat com a delicte d'odi i terminal pel recent assassinat de Samuel Luiz al juliol del 2021, cas al qual l'homofòbia va considerar-se com a agreujant.
1: L'estament judicial, però, també pot ser eina per exercir LGTB-fòbia, usualment amb la complicitat dels mitjans de comunicació, de provada eficàcia per a manipular l'opinió pública. Parlem de casos on els acusats són protagonistes del col·lectiu i els quals les sentències han estat erròniament desfavorables, precisament pel fet de ser persones LGTB+.
0: Han estat pocs els casos, però sempre han suposat una verdadera tragèdia per a les víctimes, com per exemple el referent dels Estats Units, que us comentem ara, el cas del texà Kerry Max Cook, un home gay que a finals dels 70 va ser condemnat a la pena capital per l'assassinat d'una dona i enviat al corredor de la mort.
1: Va ser exonerat 8 anys després gràcies a l'aportació de proves d'ADN que van demostrar la seva innocència. Un cas clar d'homofòbia estructural, on assumen prejudicis de la judicatura i d'una societat conservadora a l'extrem.
0: Aquests nefastos ingredients també els trobem aquí. I en aquest sentit ens ve com anell al dit un cas del que recentment s'ha parlat. El cas de la condemna de Dolores Vázquez, que al seu dia es va dictar a l'any 2001 per l'assassinat de Rocío Bannenkoff.
1: Rocío era una adolescent filla d'Alicia Hornos, exparella sentimental de Dolores, que va ser assassinada. I tant medis de comunicació com l'opinió popular van posar el focus a la sospita Dolores Vázquez, una dona lesbiana catalogada com a freda, possessiva i no gaire simpàtica. Malgrat no van trobar-se proves concloents, Dolores va ser sotmesa a judici com a culpable, al temps que també a un linxament mediàtic.
0: Un jurat popular contaminat la va condemnar a 15 anys de presó. La sentència va ser recorreguda i després d'any i mig d'estar empresonada va obtenir la llibertat provisional Dolores. Posteriorment es va demostrar, al 2003, a través de l'ADN, que era innocent. Un error gravíssim del sistema judicial espanyol que, a finals d'abril, el govern ha recorregut a admetre exonerant a Dolores Vázquez, atorgant-li la medalla a la promoció dels valors d'igualtat.
1: I amb un tema que parla de reivindicació del dret de viure lliurement, ens acomiadem de Dolores Vázquez, una dona lesbiana víctima de LGTB-fòbia institucional i exonerada amb tota justícia. I'm what I am, soc la que soc, amb Gloria Gaynor, una de les reines de la música disco.
2: I am what I am my own special creation, so come take a look.

0: Estimades i estimades amics d'Ona Raibo, el temps de programa s'esgota i ell ja ens avisa que us hem d'acomiadar i toca acabar ràpid. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més, tot i esperant que aquests minuts de comentaris i música sobre el col·lectiu LGTBQ+, us hagin agradat i entretingut alhora.
1: Tornarem en 7 dies aquí al 91.2 FM Ràdio Molins i recordeu que a la web de la ràdio podeu trobar qualsevol programa ja emès. Moltes gràcies per escoltar-nos. Nosaltres encantades d'estar a la vostra companyia.
0: En 7 dies espero jo també que puguem gaudir de la teva companyia i fonamental col·laboració en el Rainbow, no, Elena?
1: Oh, i tant que sí, Marim.
0: Elena, sempre gràcies també per fer la feina de la ràdio d'allò més divertit. Estimades i estimats radioients, molt bona setmana a tothom. Cuideu-vos molt, feu bondat i...
1: Fins aviat!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni. Els organitzadors, que eleven els participants fins a les 10.000 persones, reclamen que per accedir a un habitatge o a permisos laborals no sigui necessari casar-se. Aquest any s'ha celebrat la 50a mobilització sense interrupcions des de l'any 1977. Escoltem a Ángel Camacho, militant per la Crida de l'Alliberament Sexual i de Gènere, que explica la importància de la manifestació enguany.
2: Molta gent ens ho va vendre com una fi de viatge, com l'assoliment de la gran fita del nostre moviment, però la realitat, com deia, és que molta gent queda exclosa i continuem patint violències. L'Observatori contra l'LGBTI-fòbia ha presentat aquesta setmana el seu informe sobre l'estat de l'LGBTI-fòbia, denunciava més de 300 agressions a Catalunya l'any passat, i creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
1: Els organitzadors també s'han desmarcat de la Pride Barcelona, que la qualifiquen de rua festiva empresarial. I 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades al GREC viatgen avui cap a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels devastadors terratrèmols. El president de la Generalitat, Salvador Illa, els ha acomiadat i els ha agraït la seva professionalitat, compromís i vocació de servei públic. Els 15 bombers formen part d'un equip de rescat que envia el Ministeri d'Interior amb personal especialitzat de diverses comunitats autònomes. Precisament durant la tarda, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 6 els espanyols morts pel terratrèmol a Veneçuela. És una víctima mortal més respecte a l'últim balanç. I el que sí que s'ha augmentat considerablement ha sigut el balanç oficial des del govern veneçolà, que s'ha elevat a 1.430 morts pel doble sisme, segons el nou balanç provisional. Són 3.238 persones ferides i s'han atès als hospitals més de 5.000 persones, 12.000 atencions mèdiques més que s'han realitzat a l'àrea del desastre. I a casa nostra, en successos, dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla. Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. I passem al Cultura, ja que l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes aquest dissabte al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. Durant la intervenció s'han descobert unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. I demà en esports ja al final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre Vilafranca i Manlleu, que el podreu seguir a 2:15 per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus...
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
2: Aquest programa s'emet en segona audició.
7: Generació
8: Chic,
7: amb Toni
8: Ramonet. Benvinguts, canalla. Si és que encara esteu no tenen massa ressaques, comencem aquí un nou Generació Chic. Dic això de les ressaques perquè avui és un programa, home, o sigui, una mica... Si hi veu fer rebell de fins tard, no ho sé si heu dormit una mica a migdiada llarga i tot això. La qüestió és que avui, encara que sigui Sant Joan, aquí estem, els del Generació, per compartir una estona de música de la nostra, música que segur que va sonar moltíssimes rebelles ahir, per donar inici a aquest estiu, que tantes ganes teníem d'estiu, mare de Déu, Senyor! Doncs ja el tenim aquí, ara sí que ja el tenim aquí, ara sí que ja no podem dir que volem l'estiu, no, ja el tenim, ja som a l'estiu! Doncs ara, a gaudir-lo. A gaudir d'aquestes terrassetes, d'aquests vespres llargs, d'aquelles cerveses, de porta'm en una altra, no? I... Doncs tot això és l'estiu, el nostre estiu. L'estiu de la nostra generació, l'estiu que omplim amb música, música també d'aquella generació, eh? Que quan nosaltres érem joves també hi havia estiu i també els omplíem de música. Estius que s'omplen de festivals, de concerts, de festes majors. I per tant, de cançons que ens donen més festa que l'hivern, que home, ja ens agrada l'hivern també, però és més ensopidot. Mira, això de que es faci fosc aviat... Aquestes coses, doncs, sempre tallen una mica el rotllo. I nosaltres no volem tallades de rotllo, nosaltres volem viure el dia les màximes hores possibles, si som aquí a la part de baix de tot d'Europa. Aquí tenim més sol, més bon clima. Podem viure al carrer, ja ho fem, ja ens agrada fer-ho. Doncs per què no? Per què no aprofitar tot aquestes avantatges que tenim aquí i poder gaudir, doncs, això, que et deia, de les setes, dels amics, de les festes, de les revetlles, dels festivals, dels concerts, del que és viure l'estiu, les nits d'estiu, plenes de música, omplint de música absolutament la nostra vida, la banda sonora de la nostra vida, aquí, el Generació Chic. Avui amb un programa, doncs això, pels que veu una dormir tard i us heu llevat fa res, o perquè, com que te'l vas perdre, te l'has posat una mica més tard. El programa amb el que donem sortir de l'estiu, aquell estiu que ens... aquest estiu que, amb aquella música, que ens fa sentir sempre, sempre, per sempre joves, saps? Forever Young, que deien els Alphaville, aquells alemanys. Te'n recordes tu dels Alphaville? Comencem el programa d'avui, això, sentint-nos per sempre joves.

una mica de representació del que em van dir del New Wave, que no només venia d'Anglaterra, sinó també d'Alemanya, amb els Alphaville, per exemple, i aquest Forever Young. De fet, em van dir també d'això, aquesta cançó va ser la que obria, la que donava títol també al seu àlbum de 1984, anomenat també així, Forever Young. I és com ens agrada fer que ens facin sentir, així de joves, per sempre més.

Va, que anem amb més coses. Mira, aquesta versió, aquesta cançó és l'original. Normalment escoltem la versió en directe, que té més canya, però anem a escoltar avui l'original, la del disc, des d'aquell... aquella gent que es deia en Sau i que ens deien que només ho faig per tu. Sí? Avui amb la versió original de l'àlbum, eh? No la del concert de mitjanit, sinó la versió d'estudi. Sau, només ho faig per tu.

0: nosaltres també podríem dir el mateix. Una tarda així, amb un vespre, aquests ressacosos, només ho fem per tu, de venir aquí a portar-te la música dels 80 i dels 90. Nosaltres només ho fem per tu. Com el Sau des del per la porta de servei. Del 88 era aquell àlbum, eh? Després hi ha una versió molt més bèstia, la que et deia, del concert de mitjanit, més força, però aquesta volíem portar avui també la versió d'estudi, que també s'ha de tant en tant, també s'ha de saber què és el que era l'original. Anem amb una gent que també tenen molta força. Les encertats són els Queen.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: I aquest I want to break free, em vull alliberar, vull ser lliure. Lliure! Va, que ara ens posarem en modo ja més estiu, eh? Perquè volem, a la part final, volem fer-la així com molt estiuenca. De moment anem amb els Queen, aquest I want to break free de 1984, un àlbum que es deia The Works.

crit que de cara a l'estiu, doncs sempre té encara... Sí, l'ha de tenir tot l'any, evidentment, però a l'estiu... Això de voler ser lliure a l'estiu dona per ser molt, molt lliure i per fer molt de llibertinatge.

Sempre que posem una cançó de Queen ens ve la mateixa pregunta. Com pot ser o què hauria sigut de Queen, què hauria sigut de les nostres vides, de la nostra música? Perquè si no ens hagués marxat en Mercury abans d'hora, segur que hauria sigut un d'aquells que hauria estat fent música fins als 400 anys, o jo què sé quants en podria haver viscut, el bo d'en Freddie Mercury. I want to break free. Anem amb un senyor que, déu-n'hi-do, a 450, no? Però 82 potser sí que els té. 82 anyets, el senyor Steve Miller aquí amb la seva banda i aquest Abracadabra.

Sí, sí, el que et deia. Aquí fent màgia, fent una mica d'abracadabra i fent aparèixer la banda del senyor Steve Miller. Els Steve Miller Band es van crear com a banda, noi, no t'ho perdis, es van crear l'any 1967, eh? Des de Cisco, des de San Francisco. L'Steve Miller ara ja amb 82 anys. Ahir és anar el xavalet. Una d'aquelles bandes, doncs això, de tota la vida. I mai millor dit, eh? Perquè aquesta banda ja funcionava quan alguns encara no havíem ni nascut, i em poso el primer. Així que imagina't els anys que fa que estan tocant. Diguem això, que 59 anyets ja. Abracadabra, la gran cançó dels Steve Miller Band. Ara anem a escoltar una altra versió d'estudi. La primera, doncs, i no la del directe. Estem acostumats a sentir el directe de Ràdio Futura amb aquella escola de calor. Avui anem a escoltar... Vinga, anem a escoltar la versió d'estudi. Que potser és això, a vegades els directes donen una mica més de força, però aquesta es diu que són així com més pures.

0: L'escola de calor, que no és la del directe, sinó és la versió que et deia, la versió d'estudi. Aquesta del 84. Guitarra Mercadet aquí i la bateria donant aquesta força bestial a aquesta escola de calor dels Ràdio Futura. I aquesta és de les que et fa somiar, eh? És de les que et transporta. Ens transporta cap als 80, sí senyor. Mira, una altra. Una altra, que deixem que acabi bé. Un altre senyor italià que ens transporta és aquest Silva Pozzoli amb aquest Around My Dream. També de 1985. Estem molt a la banda aquesta del 85 avui, eh? I ja saps, aquí el Generació Chic. Va, deixarem que ens ho digui la Laia, això.
1: Generació Chic.
0: Ah, això mateix, sempre ho diu molt millor i queda molt més bonic si vas posant aquí veus, oi? Que no sigui només la meva, sempre, quin rotllo, sempre la meva. En Silver Pozzoli, des d'Itàlia, amb aquest Around My Dream, al voltant dels meus somnis. Tothom té somnis, somnis d'estiu. Els somnis d'estiu, esperem que quan arribem allà al setembre, doncs diguem que els has complert tots. Uns pot ser de vacances, altres pot ser, vés a saber què et trobes aquestes vacances. Ai, aquells amors d'estiu! Ja saps que l'estiu per nosaltres és especial. També aquí, al Generació. Avui, ara, mira, anem a fer... Ara anem a buscar quatre cançonetes d'aquestes que ens transporten a l'estiu i que són així com diuen fresques. De moment tirarem d'aquest italianet, de l'Italo Disco per excel·lència, Silver Pozzoli, amb aquest Around My

Mira, aquest és un dels cantants d'allò que se'n va dir Italo Disco, que no es va canviar el nom. Ell es diu Silver Pozzoli, així com n'hi ha altres que han canviat el nom mil vegades o s'han fet diferents noms per semblar artistes diferents, per tenir segells diferents, també. En Pozzoli no. Around My Dream és una de

Bé, d'un dels que, això, del que li tenim carinyo. Què vols que et digui? Mira, i un altre que li tenim molt de carinyo. Mira, sí, perquè nosaltres aquí repartim carinyo per tothom. Però una de les veus, una de les figures, una de les icones dels primers dels 80, això és del 85, era un xavalet així com Roset, molt, molt maco, molt forra carpetes, eh? D'aquests guaperes. Sembla així un guapito de cara, que el van fer cantar i li van fer cantar coses com aquestes des d'un àlbum que es deia Baila, tienes que bailar. No recordes? Doncs hi havia una altra cançó, que és aquesta que estem escoltant ara, d'aquest senyor que li van fer anomenar-se Ivan, i que ens parlava del que és... Què? Saps el títol o no? Va, vinga, aposta, ràpid. Això, sí, home, sí, això és la fotonovela.

Ara són més de telenovel·les, eh? Però el 85 hi havia les fotonovel·les. De fet, no sé si recordes tu que hi havia aquelles fotonovel·les, dit així, exactament, eren això, doncs, revistes amb historietes, com si fossin els còmics, però amb fotos, més que no pas amb dibuixos. I d'aquestes fotonovel·les, l'Ivan em va fer aquesta cançó, un clàssic de la nostra generació, sens dubte, un himnaco guapo, eh? Et deia que no ens deia Ivan. Oh, no se es podia saber, això. No, Juan Carlos Ramos, des de Madrid. Mira, doncs amb aquell tupé xins, aquell serrell tot rosset. I li van dir, noi, ara et diràs, Ivan, faràs un disco que es dirà Baila, la joventut baila. Baila, et diràs que baila. Ostres, que m'ha quedat d'abans, aquesta. Bé, doncs això, l'Ivan. Va, donem-li una mica de canya, ara sí, eh? Anem ja cap al final. Va, farem baixada, encara ens queda estona, però així hi ha molt de canya, molt, molt fort i molt d'estiu. Aquests són els Walks. Això es diu Right Between the Eyes. Justament aquí, enmig dels ulls, entre cella i cella, que ho teníem, això.

Aquests walks, una parelleta, són dos. Bé, no sé si eren parella o no. Però bé, pel que tu diguis que són dos nois, un és anglès i l'altre és americà, i ens van portar aquest, sens dubte, va ser un dels seus grans èxits. Aquest Right Between the Eyes...

I t'anunciava ara que sí, que ja en aquesta banda final del programa, que ara que anem avall, avall, avall, avall, home, ens hem de posar d'estiu sí o sí, perquè avui comencem l'estiu. Uns italians, va, què et sembla avui, home, si comencem l'estiu? No podem dir aquí... No ens podem treure el Rigueira del cap, aquell... Què? Anem cap a Castelldefels o què?

Però no, ni eren germans ni res de tot això. Un sí que es deia Rigueira, era el de la veu, eh? Vamos a la playa, oh, oh, oh. Però en realitat es deien Stefano Rigi i Stefano Rota. Que sí, es compartien de... Però era, el del Rigueira, doncs, eren pseudònims. Els van fer dir Rigueira, però no eren germans ni res de tot això. Ai, ara, per què ve tot això del dir-te això dels Rigueira i Vamos a la Playa? Ah, sí, sí, sí. Clar, perquè te l'he presentat que en més de dir Vamos a la Playa t'he dit Vamos a Castelldefels i que esteu aquí a la Casalta i m'ha dit, home, tio, una mica més de... No? Que Castelldefels ens l'estimem molt i tal, però que hi ha coses molt més xules. Hi ha playes guapes. Hi havia un senyor que es deia Sandy Martin que ens va voler acostar platges molt xules. I més que, a més de les seves platges maquíssimes, també la seva gent, eh? La gent d'Eivissa. Ai, Eivissa. No podem parlar d'estiu sense parlar d'Eivissa i no podem parlar d'Eivissa sense estiu.

el Sandy Marton cantant-nos a la gent d'Ibiza, aquest People from Ibiza. És un altre himne. Avui estem potents, eh? Doncs aquest senyor no era d'Ibiza, no, ni tampoc és italià, perquè tot i que soni així molt a l'època de l'Italo Disco, no era italià, aquest arriba des de Zagreb, des de Croàcia, tot i que, de fet, quan ell neix a Zagreb, és allò encara és, en diuen Iugoslàvia. Anem cap al final, ara sí? Generació Chi. Paraules majors amb això, eh?

0: Avui diu Gigi D'Agostino amb aquell de Mug, tu just, per celebrar això que ja ha començat l'estiu i que tenim per davant doncs, tot això que dèiem, festivals, festes majors, festes, terrasses, de tot. Absolutament de tot. I per què no també fer la Mug, tu just. Això també, si pot ser a l'hivern, escolta. Endavant les atxes. Un d'aquells disjockeys que va desaparèixer per un tema de malaltia, però que va tornar fort i amb històries molt guapes. Gigi D'Agostino, des d'Itàlia, amb aquest Lamour Fujur, que s'ha convertit, sens dubte, en un dels himnes de totes les festes, eh? Aquests tardeos d'estiu, que ara sí que hi ha, van a saco paco. De totes les festes, boníssima aquesta per esvarar el personal. Nosaltres, amb aquest programa, volíem donar-li la benvinguda a l'estiu. La setmana que ve tornarem. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preuslloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona, t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.

Aquí comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Ràdio Molins de Rei a la 91.2 de la FM. Diferents generacions de jugadors i creadors som aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendreu alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs.

0: I què tenim avui al menú?
1: La IA ha arribat a un Real Engine de sèrie. Què pot implicar això pel futur dels videojocs? Bé, doncs us informem en seguida. Ah, i tornem a Japó, Japó per randa. Però potser fem una petita parada d'escala a Roma.
0: Però no tot es queda aquí. Estem per les xarxes socials, busqueu-nos com a Joc per randa ràdio, el par escrit amb una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcast, Spotify i la web de radiomolinsderei.cat. I perquè avui tot el programa surti rodó, a la part tècnica, controla en David.

0: Ben trobat, Carles.
1: Ben trobat, què tal?
0: Què tal? Ben trobat, Arnau.
2: Molt bona tarda.
0: Bona tarda i bona nit. Tot i que, bueno, encara hi ha sol. Sí, sí, sí, bona tarda. Ben trobat, Javi.
3: Ben trobat, Rafael. Bueno, fresquet.
0: Ara aquí
3: millor,
0: sí.
3: Aquí sí, ara millor.
0: Aquí sí.
2: Després d'aquesta sí
3: onada que hem tingut de calor l'última
0: sí,
3: setmana.
0: Sí, s'ha de ser, milionari per no... Bueno, milionari no, per tenir diners per poder estar a gust a aquests dies, que Déu-n'hi-do.
1: Hem de fer una notícia, i és que avui, de 7 a 9 de la nit, no poseu els aires acondicionats.
0: Per què?
1: Perquè
0: ja
1: pujaven com de 0,10, pujaven a 0,80 al quilowatt.
0: Sí. Pensava que no us ha dit que és l'hora del planeta o una cosa d'aquestes.
1: També, sí. Això...
2: Els petits canvis.
1: Som poderosos.
0: Com
1: es nota que estem els grans, eh?
0: Com podeu veure, sí, això no va dir, com podeu veure, avui sí, el jovent no ens acompanya, el Javi ja compta com a gran, es posi com es posi, ens és igual, l'hem adoptat i ja està. I això, bueno, a veure, anàvem a fer una pregunta, però... Què hi ha d'última hora? Què ha passat mentre veníem cap aquí? Segur que ha passat alguna cosa, Carles.
1: Sí, de fet, han passat moltes coses.
0: Passa cada setmana.
1: Les comentarem ara a continuació.
0: Però l'última, que ha passat alguna cosa, segur.
1: L'última ha estat, bueno, la tercera onada d'acomiadaments d'Electronic Arts, anunciada de camí a la ràdio. En principi és l'última abans que es confirmi l'adquisició d'Aràbia Saudí.
0: Pensava que era l'última perquè no quedava ningú dins.
1: Encara queden els de Mass Effect. Queden
0: algú
1: allà.
0: Fent algú.
1: Sí, la IA segurament estarà per allà fent cosetes.
2: Gastant aigua com una desesperada.
0: Pues si és Aràbia Saudí, tenen fotut, eh?
2: Oh.
0: El tema de l'aigua serà guapo. Llavors encara no està comprat. Allò que vam anunciar fa mesos enrere, que el comprava el príncep d'Aràbia, no l'ha comprat encara.
1: Encara no s'ha procedit a la compra, a l'adquisició, però ja està aprovada pels inversors, amb la qual és un fet, però s'estan acabant de polir les coses, que vol dir anem a acomiadar més gent i a reduir una miqueta el valor de la...
0: Ara estava pensant que potser hauríem de canviar la temàtica del programa a fer una temàtica econòmica i de borsa i de... Sempre estem parlant de coses d'aquestes.
1: Un especial...
0: Especial què?
1: Diners. Empresa per randa.
2: Especial Pempis.
0: Pempis. El que mou el món dels videojocs. Perquè tot són diners, bàsicament. Però, parlant de diners, hem tingut una notícia també, no última hora, però fa molt poquet, molt
1: de
0: poquet.
1: De les 7 de la tarda.
0: També, punyetes, ja, això també... Què ha passat? Perquè sabem, algú de diners.
1: Sí, que a les 7 de la tarda s'ha anunciat per fi el cost de l'Steam Machine i, a més, ja es pot entrar com en una espècie de llista de sorteig.
0: Com de sorteig? Què és això, Japó?
1: Tu esculls la que vols. Ara comentarem els models, esculls la que vols, i llavors el dia 25 faran un sorteig aleatori i et donaran la possibilitat de precomprar-la.
0: Precomprar-la no és comprar-la.
2: Mare meva.
1: Precomprar-la és, bueno, no sabem quan sortirà, però bàsicament sortirà ara, eh? O sigui, serà aviat.
0: El 26.
1: No, això no t'ho puc dir. El 25 rebrem un correu o qui s'apunta.
0: No, referia l'any 2026.
1: Ah, sí, ara.
0: Ah, vale.
1: O sigui, amb el proper mes, segurament.
0: Vale, vale.
1: Sí. El que passa és que tenen tan poques unitats que no volen que els especuladors acabin com quedant-se les unitats com va passar amb el comandament.
0: I per sorteig tu creus que això evitarà... No evitarà res, això del sorteig.
1: Home, bueno, pots comprar només una, almenys.
2: Per això podrien limitar a una per...
1: Això és així.
2: D'alguna manera.
1: Ja està limitat a una per compte, no? Però a part d'això ho fan per sorteig perquè sigui d'una forma més... Perquè, clar,
0: més abans... què?
1: Bueno, abans era el primer que clicava i que funcionava perquè el sistema petava. Llavors era el primer que aconseguia actualitzar i que li sortís.
0: Anem al tema. Quan?
1: Quan?
0: Pespis.
1: Doncs bastant.
0: Què val, això?
1: Estem parlant que la versió amb 512 gigas de memòria SSD...
0: De disc dur.
1: 1.039 euros.
2: Mutamia.
1: La versió amb 2 terabytes, que és la més interessant, vindrà a 1.359 euros i portarà dos com caràtules intercanviables d'aquestes tan boniques, una vermella i l'altra de fusta, que és preciosa. I totes aquestes, i aquests dos models no porten el comandament, per si ja el tens.
0: Ah, i si vols el comandament...
1: Si bueno, vols el comandament, estem parlant que hauràs de pagar 1.108 per la versió bàsica, la de 512,
0: uns 90,
1: o 1.428 per la de 2 terabytes.
0: 60 euros més.
3: 60 euros més, sí.
0: Sí. Bueno,
1: llavors...
0: Això que val un mando. Quant té de RAM, això?
1: Això té de RAM 16 gigas de RAM. El problema és que la GPU només té 8 gigas de memòria virtual.
0: Mm-hmm.
1: Estem parlant de... Venint cap aquí, estava mirant comparacions amb si et fas tu un mini PC mm-hmm. amb les mateixes característiques.
0: Quan surt?
1: I estem parlant que seria uns 200 euros per sobre del que et sortiria fer-te el teu propi ordinador. És a dir, per 800 euros tindries l'equivalent a això, sense que sigui tan maco, però l'equivalent a això.
0: 200 euros la xapeta de fusta no
1: compensa. Més, eh? I a més, des de la versió de l'SteamOS 3.8, tu et pots instal·lar SteamOS on tu vulguis. És a dir, no necessites passar aquesta. Per l'Steam Machine. Pots posar-te on vulguis.
0: Pues no sé, no acaba de... A mi no acaba de convèncer,
3: A mi tampoc.
2: Suposo que hi haurà gent que sí, però... Crec que a cap dels quatre els convenç.
1: No. Sabeu què passa?
0: Què?
1: Que no tenen, ja han dit que tenen molt poc estoc i que no tindran nou estoc fins l'any vinent. Amb la qual els és igual si venen o no, perquè segurament l'estoc està venut. Llavors, jo no recomanaria a ningú comprar aquest dispositiu, a menys que tinguis molts calés i t'agradi molt el disseny. Espera't l'any vinent i si vols, mentrestant, et fas un
2: personatge. Perquè la memòria de la gràfica és compartida?
1: No. No és compartida amb la
3: CPU. Has dit virtual. Has dit virtual.
1: Bueno,
3: VRAM.
1: VRAM, sí.
3: La UV és de vídeo.
1: He llegit VRAM i el meu cervell...
2: Per un moment m'ha semblat que era ShadowRAM.
1: De fet, diuen que arribarà fins a 4K, però no diuen 4K nadius. Diuen 4K.
0: Bé.
1: Serà rescalat segur, perquè a 2K arribarà segurament en diversos jocs, però més de 2K, oblideu-vos a la tele amb aquestes característiques.
0: Bueno, pues res...
3: A
2: fer Guardiola.
0: Sí, si algú la vol, és que faci Guardiola.
1: Jo m'esperaria l'Steam Frame, que em sembla més interessant. Els cascos de realitat virtual em semblen més interessants que l'Steam Machine a dia d'avui.
0: Sí. I ara rumores.
1: També, bueno, més preus.
0: Més preus, però rumore.
1: Però ara venen els rumores.
0: Rumore.
1: Sí. La salsa... Com es deia?
0: Salsa bolonyesa?
1: No, teníem una d'allò a Joc per Randa.
0: Salseu. Salseu per Randa. En català seria safareig.
1: Per Randa. Doncs es van filtrar els preus de GTA 6 a FNAC Portugal.
0: 130 euros.
1: En principi, el preu del joc base serà de 89 euros si es confirma aquest preu, que serien 10 euros més del que valen els jocs habitualment.
2: Aquest preu inclou la publicitat?
1: Quina publicitat?
2: La que pot aparèixer...
1: Pot aparèixer publicitat a GTA 6?
2: Home, s'estava parlant de que el futur dels videojocos és que es paguin amb publicitat intrusiva.
1: Bueno, de fet, Electronic Arts, el joc de futbol del FIFA que es diu EAFC i l'any 26-27, ja ha confirmat, ja ho té, i això no és notícia, però ja és aquí, ja ho ha implementat, un sistema per quan la gent pot pagar per sortir al camp, que surti les valles...
0: Sí, ho hem de comentar, això. Sí. Ai, quina xorrada. És veritat.
1: Bueno.
0: És veritat. Un altre rumor,
1: Un altre rumor. I aquí ja són els rumors de sempre, no?, de la batalleta de consoles. Possibles canvis a Xbox, no hi ha res oficial, però estaríem buscant que certs estudis s'independitzessin o es venguessin a altres companyies. Això és el que es diu.
0: Que no formin part de l'ecosistema Xbox com a empresa. Ah,
1: exacte.
0: Dir, no?
1: Bàsicament perquè no són rendibles. Entre ells...
0: Rendibles.
1: No són rendibles.
0: Si són rendibles, que els passes per la lavadora.
1: Bueno,
0: són
1: rendibles. Ells potser el volen passar, que és Compulsion Games...
0: La rentadora, també, que he dit lavadora jo ara.
1: Català correcte.
0: He caigut a la meva pròpia trampa.
1: Compulsion Games, que són els que van fer el South of Midnight, que és un joc que és molt bo i ha guanyat premis, però bueno, no s'ha venut.
0: No és rendible, fora.
1: Double Fine, que és una empresa que fa coses superxules, però que no...
0: No és rendible mai.
1: No és rendible mai. I després, un que sorprèn una miqueta més, que és Ninja Theory.
0: Home, aquest sí.
1: No és rendible, tampoc.
0: Per què?
1: Perquè els últims Hellblade, l'últim, per exemple, el 2, va costar una milionada, i la veritat és que no va vendre, apenes. Va vendre una cinquena part del que va vendre el primer.
0: Han tingut moments bons, Ninja Theory. Molt bons.
1: I a més, a mi, és un joc que m'agrada molt, però que m'agradi a mi no significa que li agradi a tothom que hi ha...
0: Llavors, no ven prou.
1: El que no s'entén... Si això es confirma, el que no s'entén és que el Xbox Summer Game Fest, o com es digui, van posar a Shenmue, el nou joc de Ninja Theory, el van anunciar. Bueno. Llavors, els rumors també diuen que és que Xbox estava posant-lo a l'aparador perquè o s'independitzessin o algú el comprés.
0: Algú vol això? Algú
1: tal,
0: vol?
1: Qual, eh? Tal qual.
0: No ho vull, jo no ho vull. Que s'ho agafi, algú. I, quina tot li deu.
1: I uns rumors de la competència, que aquests...
0: La competència d'Xbox, vols dir?
1: Sí. Se'n parlen menys perquè, òbviament, és d'aquesta empresa que ningú parla a penes. I és que s'està dient que una notícia que ja portem dient temps, que és que segurament acomiadaran el 50% de la plantilla de Bungie, que arriba fins a unes 400 persones, que són més persones de les que serien els 3 estudis o 4 estudis, que si tanqués Xbox aquests 3 o 4 estudis,
0: no arriba a 400
1: persones. Però...
0: però no és notícia.
1: Però no és notícia, perquè és Sony. Ara passem a Men in Black, passem Will Smith que ens faci el flash i ens hem oblidat d'aquesta notícia.
0: Bueno, i recomana'ns jocs, perquè em sembla que tens jocs per recomanar-nos. Un que especialment potser no el recomanes, però que està por ahí.
1: A mi m'ha agradat molt. És un joc que costa $990 Steam.
0: Espera, espera, torna-ho a dir a poc a poc.
1: $990.
0: No, quasi 1.000 euros.
1: Sí.
4: 1.000?
0: 1.000?
1: Sí.
0: I què fa?
1: L'obres... i et felicita per haver-lo comprat. Fi del joc.
0: És broma.
1: I et dona un assoliment, per això.
0: O sigui, és un assoliment que val $1.000.
1: Tal qual.
5: No existia una aplicació, justament, per Google Play, que era un diamant, sí, que costava no sé quants calés, que sí, feia només això?
0: Sí.
1: Doncs ara està Steam. Ja el pots... tothom el pot comprar, tothom que vulgui.
0: I jo vull veure les ventes que té. Sí. A l'SteamDB, això es pot veure, les ventes que té aquesta cosa.
1: Sí, sí, aproximades, però sí.
0: No, però en sèrio, va, jocs xulos.
1: Jocs xulos. Ha estat l'Steam Next Fest aquesta setmana. Avui s'ha acabat. Ja no, les recomanacions ja no les podem fer. Però hi havia un joc que us vaig recomanar internament al nostre grupet, que era Order of the Sinking Star, que és el nou joc de Jonathan Blow, que és el creador de Braid, entre d'altres, i The Witness. Aquest joc va dir que només estaria disponible aquesta setmana, però ha estat el joc més jugat de tota la setmana. Era una demo extremadament... era molt generosa, perquè podies estar allà 20 hores jugant a
0: una
1: la demo.
0: Una demo llarga.
1: I són, recordem, un joc que tindrà no sé quants, 10.000 puzzles, trencaclosques,
0: sí,
1: tots extremadament divertits, que pots portar diversos personatges. Us el recomano moltíssim, perquè jo m'ho he passat teta i és aquells jocs que t'enganxa, que dius, va, un puzzle més.
0: I no l'has acabat, que és una demo.
1: No he acabat la demo.
0: Clar, no, això. No has acabat la demo.
1: No he acabat la demo.
0: No
1: i
0: veure.
1: Ha posat un tuit avui, Jonathan Blow, dient que Steam li ha dit que perquè no la deixa una miqueta més, i està pensant. Aquesta demo, si la jugueu i encara està disponible, podeu passar el progrés al joc final, és a dir, no us penseu que haureu de tornar a començar des de zero. Una cosa que m'ha agradat molt, que aquest potser et porta records, Rafael, és el Restory Chill Electronic Repairs.
0: Sé quin joc és, però no sé quins records m'ha de portar.
1: Bueno, de quan tenies la tenda.
0: No, però això va de més antic, em sembla, no?
1: Bé, això va de... Tu tens una tenda...
0: És més vuitantera, potser.
1: No? Tens la PSP i tens... Sí.
0: Ah, doncs llavors
1: està més a prop. Porten Ataris també, però tens la PSP.
0: Pensava que era més en plan nostàlgia total, així,
1: no,
0: vuitantera,
1: no,
0: com
1: tens,
0: el sol.
1: Tens mòbils.
0: O sigui, és un joc per treballar a reparador.
1: Sí, tu tens una
0: això
1: tenda...
0: Això no és un joc, ho saps, és una feina.
1: Però és molt divertit, perquè no. Va sonant, et van enviant, et va venint gent, ai, què tal, gràcies, el meu mòbil, i tens com intrahistòries, no? Ai, gràcies, aquest mòbil l'estic arreglant per regalar-li la meva nòvia. Pots comprar peces, pots comprar llicències per poder que et deixin reparar consoles oficials. Aquest està interessant. I això és completament independent a l'Steam Next Fest. Ha sortit per fi un DLC d'un joc que a mi em va encantar. Us el vaig recomanar, si no m'equivoco, l'any passat o l'anterior. Un joc super... L'anterior no pot ser perquè no teníem programa.
0: No.
1: L'any passat segur que us el vaig recomanar. Que és el DLC de Until Then, que és un joc narratiu... És un joc narratiu situat a Filipines. És un joc excel·lent a nivell narratiu, d'aquells que té una història que toca, m'encanta. Té inclús minijocs que són una miqueta que et piquen, que estan bé. I ha sortit un DLC que amplia una miqueta la història per 3,59. És a dir, 3,59 €.
0: Si no, l'has de tenir? Perquè treu, l'has de tenir?
1: L'has de tenir. A més, és un joc que tothom que l'ha jugat et diu que és de 10.
0: Doncs mira, d'aquí un mes faig anys. Vull dir, regala'm el contacte.
1: Què passa que és narratiu, És narratiu, per això.
0: No, narratiu. Jo sóc narratiu, a mi m'agraden els narratius.
1: Vale.
0: Sóc molt del narratiu. Si són d'aquests de... Mira, després en parlarem, perquè els roguelikes ja em tenen una mica...
5: Uf.
0: Sí, no?
5: Sí.
0: Està molt cansat. Està molt cansat. És que el món dels videojocs evoluciona i la creació encara més. Però és que ha evolucionat d'una patada la setmana passada, que és massa.

0: Què és això que està sonant?
1: Ah, ho vols comentar ara.
0: No, ara mateix.
1: És la intro del primer Unreal, no Unreal Tournament, d'Epic Games, que era un joc de PC que no utilitzava la gràfica, menys de sèrie, i era capaç de fer uns efectes visuals i una cosa espectacular, que tots els que tenien PC llavors van quedar de pasta de boniato.
2: Sí, sí, els efectes de llum eren espectaculars.
1: El primer Unreal.
2: I a més, sabent que no estava accelerat
1: no,
2: software, i es veia espectacular.
0: Això més o menys cap a quin any?
1: 97.
0: 97?
1: No diguis quants fa.
0: Vale. No.
1: Crec que era 97.
3: Jo no tenia ordinador del 97.
1: Imagina't.
3: Ah, sí, clar. Que
1: clar, tenies un ABAC. Tenies un ABAC per fer l'Excel.
3: No. Tenia l'ordinador, sí, amb les aventures gràfiques, sí.
1: Pues això, pues Epic va començar llavors, però és que ara ha fet un salt que, bueno, no us ho podeu imaginar. Epic Games ha estat parlant de l'Unreal 6, de fa més d'un any que està parlant d'això, i ha anticipat, bueno, que seria un gran focus o un gran punt d'elaboració del mercat compatible de diferents plataformes. Què vol dir això? Vol dir, bueno, que ja sabeu que si feu un joc en Unreal Engine, la gràcia o la idea és que cal fer-ho amb un motor prefet, pots portar-ho a diferents plataformes ràpidament, és a dir, a Sony, PlayStation, a Xbox o a Switch o a PC mateix, allò que es diu amb un sol botó. Ja que fer alguna coseta més, però una mica que és la història. Llavors, aquesta demostració la va fer amb Rocket League fa molt de temps, que va presentar aquest nou motor amb diverses millores visuals. Però la setmana passada, en Marcus Wassenaar, el líder de desenvolupament d'Epic Games, ha explicat més sobre aquest motor. Diu que, fent una mica d'història, amb l'Unreal 4 va obrir el motor a tothom. És veritat, perquè l'Unreal 3 era un motor de pagament que tenies que, bueno, si eres una gran empresa, doncs dir, vull fer servir aquest motor per fer jocs per mi. L'Unreal 4 va ser obert. L'Unreal 5 va reconstruir, diu, i reinventar la manera de fer mons en els videojocs. Per què? Doncs perquè l'Unreal 5 va tenir moltes eines per fer el que coneixem avui dia com un open world. Allò que es veu a distància, a molta distància d'un paisatge, i es veu bé. No? Tot això té evidentment uns trucs gràfics, però que tot aquest això va fer amb el Lumi i altres cosetes que li va posar perquè tot tingués molt de detall i molt bonic. I en l'Unreal 6, aquest futur motor que tindrem, el que busquen és evolucionar la manera de gestionar la manera de crear aquests jocs. En aquest sentit, afirmen que a l'Unreal 5 i l'editor de Fortnite, que era una cosa que feien a part, per si volies fer nivells de Fortnite i fer-li coretes en el Fortnite, quedaran junts en un sol producte i serà l'Unreal 6. Oh! I bueno, però vale, no? Molt bé. Què és el que passa? Que dins d'aquest Unreal 6, la intel·ligència artificial ha sigut un dels eixos centrals que ha aparegut en aquest motor. Dins de les seves línies de funcionament o les coses que volen fer, hi ha tres coses que ells consideren que necessiten canviar en el món del desenvolupament dels videojocs. Ells consideren això, falta que tothom ho vulgui fer. Diu, adopten un model de programació que es diu Vers, que en parlarem més tard, per augmentar l'accessibilitat del desenvolupament. És a dir, l'Unreal es feia amb C++, que era el codi base o el llenguatge base que es feia, van veure que era molt complicat, es va inventar una cosa que es deia Blueprints, que era una cosa més visual, de muntar caixetes amb línies per veure el que vols que faci els personatges, els mons i tot això, i ara han fet una cosa que es diu Vers, però m'ho deixo per més tard, que serà molt interessant. També volen que sigui més interoperable entre jocs, ecosistemes i motors i col·laborar més entre desenvolupadors. Pues molt bé. Però aquí ve el punt clau. Utilitzar un estàndard MCP per connectar fàcilment models DIA de l'estil Cloud, que jo li dic Claudio, Gemini, perquè els equips puguin centrar-se més en el procés creatiu i eliminar les coses tedioses i manuals que requereixen més temps.
2: Ai, mare.
1: Què és això de l'MCP? Qui m'ho explica, va? Qui sap què és un MCP? Pregunta a la sala, eh? Va examen aquesta, eh?
2: No MCP, ho sé.
1: MCP... Que... No?
3: Bueno, a veure, intentem...
1: Va, intentem-ho. Què és un MCP?
3: Explicar una miqueta, a veure... De forma senzilla. L'MCP és com si fos una espècie de servidor, no?, que connecta dos eines. Per exemple, Unreal li parla a l'MCP, li diu, digue-li amb aquest programa que faci això. I aquest MCP el que fa és dir-li a l'altre de la forma que ho entén.
1: Exacte. Llavors, la idea és que fent servir això... Tu, des d'una IA, que tu vulguis, Gemini, Cloud o el que sigui, diguis a través, escolta, digue-li, a través de l'MCP, digue-li a Unreal que faci això o que construeixi això d'aquesta manera. Llavors, a través d'això, diguem que connectes el motor de l'Unreal amb una IA que tu vulguis per fer aquesta connexió.
2: Llavors, la P deu ser de proxy.
0: Sí, això estava pensant.
3: No ho sé.
2: Deu ser multicode proxy.
3: El que...
1: Busquem-ho, no ho sé.
3: Sí, jo, però això ja existeix de fa molt de temps.
1: Sí, existeix de fa molt de temps.
2: El concepte de proxy, sí.
3: No, no, no, els MFPs AMIA, per exemple, en Blender, tot això, que ja s'utilitza...
1: I no veus, eh? I no vegis.
3: Tu pots fer un MFP en Blender i li dius, fes-me, mira, fes-me l'equip de joc per randa...
1: En 3D.
3: En
1: 3D, sí, sí,
3: sí. I te'l fa, et dona els assets i ja està, els tens fets.
1: L'MCP és com si diguéssim, són les mans que li dones al cervell de la IA perquè toqui un altre programa...
3: Que no l'entendria.
1: Que normalment no l'entendria, exactament, exactament. És a dir, fa les mans, és comprar un esclavet, un esclau que faci coses, una miqueta així. En aquest últim aspecte de la IA, doncs, Unreal 6 busca, doncs, això, intentar eliminar el treball repetitiu. Què és allò repetitiu? Home, doncs, que tinc que crear un personatge, la tinc que fer-li a les animacions, la tinc que posar-lo així, i ajuda en processos, doncs, d'animació, doncs, això, sistemes de partícules, doncs, aquestes coses que si pot ser, també, maximitzi una mica el rendiment.
3: No estic d'acord.
1: No estàs d'acord en què?
3: La part avorrida és vaig a crear un personatge?
1: No, no, no. Que un cop creat el personatge, que ja el tens creat, que com que l'has d'animar amb caminar, saltar,
3: sí,
1: no sé què, i fer tot allò, pues que ho facis a través d'aquest tema.
3: Però el problema d'això és el que diem sempre, no?
1: Quan es quedaran tots iguals.
3: Es carrega la part creativa i tots es mouran exactament igual...
2: Exacte.
3: Parlaran de la mateixa forma, vull dir...
1: No només amb una IA, sinó que diuen que el podràs connectar a més d'una simultàniament destinada a que millori, a la que millor s'adapti a les circumstàncies i poder fer, doncs, que en vez d'estar centrat en aquestes coses tedioses, es sentin en polir el contingut dels videojocs.
2: Es barallaran entre elles, jo ho veig.
1: Això serà molt divertit.
3: Bueno, si ho fan com agents, no?, que un faci una cosa i l'altre faci l'altra, tu fes l'animació, tu fes els dibuixos, tu fes no sé què...
1: A part d'això, aquí hi ha el punt clau, que Epic Games també està avaluant si això, a part de funcionar amb les coses tedioses, pot funcionar amb intel·ligència generativa, que és quan toquem la part creativa o artística de les coses.
2: Fora!
1: Veurem, perquè també és en plan de necessito un món que hi hagi uns arbres i que tingui la herba d'aquest color i que de cap en tant es faci de nit.
2: Obre
1: i...
2: el paint, home!
1: Bueno.
3: O contracta algú, vull dir, o parla amb l'amiguet que ho fa.
2: Contracta algú que obri el paint.
1: Hi ha una cosa més. A veure, ja aquí trenco una llança a favor de la IA, que també pot fer servir-se per analitzar quina és la causa d'un error. Dient al programador quina línia de codi ha causat el problema, no? Què ha passat... com podem optimitzar això, això va molt lent, potser fer-ho millor, això sí.
3: Això sí.
2: Això estupendo.
1: Però això també és un art, que queda amenaçat.
3: Fantàstic. Això, per mi això sí.
1: La búsqueda d'errors de per què no funciona això.
3: Clar.
1: Bueno, en principi tot això hauria de permetre dissenys més ràpids, augmentar la creativitat, que això ja la generativa no les tinc totes, i gastar menys temps en tasques rutinàries durant els desenvolupaments. Però bueno, ja ho anem. Epic Games, cuidado, eh? Encara no ha fet que el Unreal 6 estigui al mercat. Diu que estarà a finals del 2027. És a dir, després del GTA. Molt més després del GTA, no? I el llançament el té previst que sigui fins i tot entre 12 i 18 mesos més tard. Perquè diu que l'Unreal 6 canviarà molt com es fan els jocs, però que no modificarà el que ens importa, que diu que són les persones que ho fan possibles.
3: Va. Vies.
2: Les que quedin dretes.
1: Sí. No ho sé, però queda una mica estrany. De fet, hi ha hagut molt de debat en les xarxes, molt debat en foros, si és que encara existeixen els foros, però jo crec que sí, redit tot això, podem dir que és un foro, que hi ha la gent dient, però com pot ser que la IA entri aquí tan a sac? Com pot ser? Hi ha altres dient que sí, que anirà molt bé.
3: I moltes queixes a lo dels blueprints, no? Que carregar-se una fórmula que funciona, perquè diuen que poquet a poquet desapareixeran del tot, no et donaran l'opció de fer-lo servir. Saps?
2: Okay.
3: Els blueprints...
2: Ah, bueno, però en creen un de molt similar, no?
3: A veure... Ara ens ho explicaran, no?
1: Sí, perquè parlarem d'això que hem dit que hem deixat a mitges, que és el del vers.
3: Ah, exacte.
1: A veure, parlem una miqueta que és això del blueprint, per qui no estigui en el mood de tot això i de què va. Els jocs es fan amb codi. Això de tota la vida, nena. Això s'ha fet sempre. Però, ai, és que el codi s'ha d'aprendre, és molt tediós, és molt fotut, per què no en podíem fer unes capsetes que veiéssim les cosetes que es connecten unes amb altres i veiem com un fil de corrent que fa que una cosa passi l'altra i veure què està passant més visual? Vale. Això ho va fer l'Ego amb els Mindstorms i els robots, però després ho han portat cap aquí.
3: Sí.
1: I van aparèixer els blueprints, que, diguem, traduït podria ser com a planell, no?
3: Són plantilles.
1: Sí, és allò que fa el coyote quan intenta caçar el correcaminos, que treu aquells planos blaus, pues, això és un blueprint.
3: Sí.
1: Exacte, és un blueprint.
2: Un esquema.
1: Sí, que a part de l'esquema i tal, se suposa que és una mica menys òptim, però anava bé. Però què ha passat, Arnau, amb el vers aquest? Què hem
2: doncs
1: fet?
2: Ha passat una cosa que em fa especial gràcia, perquè ara fa un temps, fent conya, jo i el Rafel ho vaig com mig endevinar.
1: Sí, la veritat és que la bola de vida de l'Arnau va funcionar.
2: Perquè nosaltres, bueno, diguem, sempre hem estat molt a favor del tema de que els jocs es fan programant.
1: Amb codi.
2: Amb codi. Mm. I, bé, l'arribada del Blueprint, doncs, bueno, no és que ens semblés malament, però dius, bueno, diguem que s'ha democratitzat, no?
1: Absolutament.
2: Llavors, què passa? Llavors jo feia la conya, jo pensava, ja veuràs com en un futur, quan algú veurà doncs, tot un esquema de blueprints molt gran amb 10.000 caixetes.
1: És que acaba sent una sabeu les centraletes telefòniques de principis de segle de mitjans del segle XX? Allò que hi havia la típica, diré senyoreta perquè és el que era, senyoretes ja punxant cables, no? Fent aquells... Doncs era això. Sí, podia arribar a ser una
3: de
1: merda
3: fet,
1: de cables
3: encara diré
1: enganxats.
3: Més, i així faré el tic de la caixeta del dia. Expedition 33, el 90% d'Expedition 33 està fet amb blueprints.
1: Que es pot estar endreçat.

0: joc.
1: És a dir, farem un codi que fa caixetes, que aquestes caixetes acaben sent codi.
0: Exacte, en comptes de fer codi directament.
1: És molt loco, això.
0: És molt loco. Llavors, què passa? Que amb l'arribada de la IA i de la presentació per sorpresa d'un Real Engine 6, a mi se'm va com encendre la llumeta, no? Que dius, calla, què t'hi jugues? Que com que la IA no pot treballar directament amb blueprints, s'inventaran un sistema de script perquè així la IA podrà fer codi que acabarà sent blueprints i tot això per no programar directament. I sí, sí, es veu...
1: És així.
0: És així.
2: De fet, ho vam estar comentant a la boda, eh? M'ho va explicar a la boda, m'ho va explicar.
0: I tot per no prendre programa B.
1: Però has d'aprendre a programar vers per poder fer-ho.
0: Oh, mira...
2: Però és aquelles coses, a vegades la gent... i això ho he vist, ho estàvem parlant també, de fet, amb un altre David, que sap programar, no? I sap com anar de
1: A bé.
2: A C, o a bé, no?
1: Vale.
2: I però diu, per vagància o per costum, se'n va a la IA, no? I en comptes de passar-se una hora programant de A C per ell mateix, se'n va a la IA i li diu...
1: Li
2: i es passa 4 hores... Perquè la IA el porti de la A a la C, en comptes de dedicar-hi una hora i fer-ho ell mateix, no?
1: O llegir un llibre on ho posa, també és un altre tema.
2: I això és real. És a dir, això passa diàriament, no?
0: I això sense comptar després les hores d'arreglar els problemes que tingui. Perquè, clar, si el codi no l'has fet tu...
2: No l'entendràs
0: o el pots entendre, però se't pot escapar alguna cosa.
3: I se t'oblidarà d'aquí una setmana.
0: Sí, sí.
3: Sempre que sent.
1: I no només això, sinó que ja existia una cosa que... utilitzant un llenguatge que es diu Python, en el seu moment, doncs, la mateixa Epic Games ja et donava una llibreria per utilitzar Python per generar blueprints. Perquè si et fa mandra sempre fer el mateix tipus de blueprints, tinguessis un script que generava el blueprint.
0: Sí, sí, però és que al final, o sigui, el blueprint en un principi es va crear per que sigui més agradable visualment, però al final, si vols tenir cert control, només pot ser codi.
1: Codi. De fet, amb el Cloud, jo li dic Claudio, eh? El Claudio li diu, escolta, si et dono un esquema dibuixat, el pots mirar per veure què... fer-me un d'això? I et diu, no. No miro imatges. No genera imatges, no mira imatges. És com... dona-m'ho tot descrit.
2: A menys que li posis un skill...
1: Que miri imatges?
2: Sí.
1: No ho he trobat, jo, això.
0: Un MRC d'aquest.
2: Sí.
1: Que tu...
2: Li pots posar scripts, igual que et diuen no puc navegar al teu ordinador, dius espera, sí, faig navegar.
1: Ens menjarà la IA.
2: Bueno.
1: Veurem, a veure, això ja hem dit que faltarà un any o potser més d'un any perquè l'Unreal 6 sigui realitat i veurem com ha quedat encaixat tot això de la IA.
2: De moment, a nivell de jocs o visual o demos tècniques, només hem vist una imatge, un teaser del Rocket League.
1: Sí.
2: Que a més, a mi no em deia absolutament res, és a dir, no em va impressionar. En canvi, amb el 5, recordeu aquella demo de Matrix, que encara no hem arribat amb aquell nivell de tecnologia.
1: I la degeneració de... la generació que feia d'un paisatge, que només movia un pont i ja et calculava per on passava el jeep i tot això, era super...
0: De fet, amb els gràfics, diguem, que van ensenyar, que estaven molt bé, eren espectaculars, però el primer que vaig pensar és que amb el 5 s'haguessin pogut fer perfectament.
2: Sí, tal qual. I de fet hi ha molts estudis que estaven encara amb Unreal 4 dient, és que no volem passar a Unreal 5, és que no ens agrada la direcció que està agafant Epic. Ho vaig llegir l'altre dia d'un... ara no recordo quin estudi era, però un estudi japonès que fan molts videojocs, sobretot jocs de rol, que no volen passar, no volen sortir d'Unreal 4. I molts estudis estan dient, no, ens quedem amb el 5, no volem ni que ens treguin els blueprints ni aquestes coses.
1: Tela, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.

0: No n'hi ha.
1: No hi ha xarxes.
0: No hi ha xarxes.
2: I tampoc hi ha el Dani. Potser,
0: no hi ha Dani.
2: Potser l'has atancat. No?
0: No hi ha xarxes, però porto una notícia treta de les xarxes.
2: Alfonso
0: Vallès es jubila.
2: Oh.
0: Qui és Alfonso Vallès? Oh.
2: Home, qui és?
0: Tots sabem qui és Alfonso Vallès, ho hem d'explicar-ho. Javi, qui és Alfonso Vallès?
2: No ho sap, clar, l'únic que potser no ho sap és el Javi.
0: La persona dobladora de Metal Gear que va dir mierda. I tots ens vam quedar de pedra.
2: Ah. Sí.
0: Bueno, moltes coses. Evidentment és un doblador molt famós aquí a Espanya, però és conegut per doblar a
2: Solid Snake
0: i fer pues, la veu que ens va quedar marcada per sempre, no?
2: De fet, l'últim

0: No el doblava ella, oi?
1: No el doblava ella. Bueno,
0: i es va criticar molt.
1: Doncs escolta, que descansi superbé, que es prengui aquesta jubilació tot el llarg que pugui, felicitats. Sí. I que, bueno, ara a qualsevol fira o el que sigui el reclamarem perquè, saps, que allò... Vinga, que vingui Alfonso Vallès a fer una xerradeta.
0: Quina edat té Alfonso Vallès?
1: Pues 67. Tindrà 65 a tenir. Òbviament, si s'ha jubilat... Si s'ha jubilat en 58, jo vull fer-ho també.
0: Ostres, té 65 anys, doncs podria seguir una miqueta més, no?
1: Ah, pobre home, deixa'l descansar ja, home. Què vols, un Metal Gear 6?
0: Sí, mira, també va doblar la pel·li de Final Fantasy 7.
1: Sí, ha fet moltes coses. Ha fet moltes coses. De fet, moltes quan vaig al cinema, me fixo en els crèdits finals, dic, a veure si està Alfonso Vallès. I a vegades apareix. Ha fet moltes veus.
0: Que guai.
1: Doncs escolta, tu, passa-t'ho bé i disfruta, i segurament que si vas per esdeveniments de videojocs, tothom tindrà moltes ganes de conèixer-te i d'estar per tu, Alfonso. No el conec a res, però com si... De tota la vida.
0: Com ens està escoltant, segur?
1: Seguríssim. Anem de viatge, va.

0: Japó parlant de la secció que triomfa des de fa 2 mesos? 3 mesos? No,
1: menys.
0: No ho sé.
1: Des d'aquest mes.
2: Des de juny, clar.
0: Des de juny. Sí. Tornem a viatjar a Japó. Tornem a viatjar a Japó, però aquest cop no ho faré jo, sinó que ho farà l'Arnau i ens portarà una cosa molt curiosa del el país naixent. La setmana passada vam fer 2 Japó parlant de sobre arcades i sobre la visita i tot això, però avui ens centrarem en una cosa molt xula, que són els noms dels videojocs, que passen coses rares.
3: Bé, més que de videojocs en general, volia parlar sobre una franquícia que a mi m'agrada molt de petit, que és la tota la sèrie de Wonder Boy.
0: Compro, m'agrada a mi, molt.
3: Són una sèrie de jocs que van sortir pels anys 80, que va néixer l'any 86 de la mà de Sega, i que una de les característiques que té, com passa sovint, és que a l'hora de triar el seu nom, doncs, varia segons la regió. Llavors, la versió que és per la Master System, no?, o per la Mega Drive, tenia un nom, en canvi, en Japó tenia un nom que no tenia res a veure.
0: Ja passa.
3: I al final, fins i tot, arriba a passar coses, com en pel·lícules, que hi han 2 versions amb el mateix nom que no tenen res a veure.
0: A més, és una saga que en el temps, ho parlarem d'ara, suposo, que és, no sempre ha sigut el mateix tipus de joc.
3: No.
0: No és allò que dius, el Final Fantasy són RPGs tots. No, aquest no.
3: O sigui, de fet el primer joc que van treure, així per arcades, l'any 86, com a títol té Wonder Boy, a seques, i era un joc, diguem, normal, no, de, o sigui, era un plataformes lineal, així de desplaçament lateral, típic, d'un noi que estava, doncs, a una selva, un bosc, venien bitxos, i els atacava amb una destral, i, no, i si algú el recorda, doncs, no sé per què, de sobte hi apareixia un monopatí.
0: Sí, random.
2: Sí!
0: Ara acaba de caure quin joc és.
2: Sí.
0: No sabia de què estàvem parlant fins ara.
3: Els 80 estaven de moda els monopatins.
0: Posa-li monopatins.
3: Doncs li fotem un monopatín. Doncs el joc duria tenir cert èxit perquè l'any 87, un any després, doncs van tornar a treure un altre joc, amb el, suposo que amb el mateix protagonista, que era el Wonder Boy in Monster Land.
0: Val? Molt bo.
3: Molt bo, aquí ja parlem.
0: Però res a veure.
3: No, aquí estem parlant d'uns plataformes, però amb elements de rol, amb una història, ja tenia història, i els enemics, diguem, doncs, que, bueno, quan els guanyaves, deixaven anar monedes, i amb aquestes monedes podies, doncs, comprar equipament.
0: Canvi de gameplay total.
3: Total, vale? I ara un petit joc com de rol, vale? Alguns dirien que era un Metroidvania, una mica...
0: Sí.
3: Uns inicis.
0: Bueno, és plataformero, perquè a Metroidvania li faltaria aquell element d'aconseguir una cosa per descobrir una altra àrea.
2: Per tornar enrere...
3: Aquí una miqueta es podria dir que tens que triar bé quina equipació compres per poder-te passar una àrea.
0: Que això era una putada. Ja t'ho dic ara. Això era una putada.
3: Sí, perquè
0: si com no ho fessis bé...
3: No,
0: si aquí... Gastava les monedes.
3: No, si aquí està el tema. Tenies les monedes justes. I si no... Tela.
0: Wonder Boy in Monster Land.
3: O sigui, aviam, aquest joc... diguem, a Sega el va anomenar Wonder Boy in Monster Land, però a Japó, per la raó que sigui, van decidir que es digués Wonder Boy in Monster World.
0: El land els hi quedava petit.
3: I bueno, van decidir Monster World i ja està. Què passa? Que llavors va venir PC Engine,
0: gran consola.
3: La consola japonesa, els hauria agradar el joc i van dir, també el volem, però no volem pagar els drets. Per tant, doncs, van treure una versió idèntica a la Monster Land, però que es deia Vicky Kuman World.
0: El tenim aquí sobre.
3: Que el tenim, bueno, que els he dut, per cert.
0: El tenim aquí sobre,
3: el tenim aquí sobre, i és el mateix joc, però simplement li van canviar el nom.
0: És una franquícia, el Vicuriman, que ve d'unes galetes i unes xocolatines que sortien amb uns ninotets que són així com capgrossos, i van agafar aquesta cosa i el van posar aquí, canviant tots els gràfics. Tots els personatges canviats.
2: Sí.
0: Ara, el joc igual. Joc igual, mateixos nivells, mateixa música.
2: Tot igual. Van fer un reboot.
0: Una merda.
2: Sí. Ja es feien reboots en aquella època.
3: Sí. Llavors, un any després, l'any 88, apareix el Wonder Boy 3, Monster Line, a Monster Lair, i dieu 3, com? 3? On està el 2?
0: Bueno, no hi havia un 2, bueno...
3: Podríem dir que seria, sí, el Monster Land.
0: Sí.
3: Si contem que el primer Wonder Boy acceptamos Barco, no?, com a primer joc, tot i que l'estil no era igual, doncs van treure el Monster Boy 3, Monster Light.
0: Wonder Boy 3, no Monster Boy.
3: Ai, no, que barrejo ja com ells. El cas és que aquest joc, doncs igual van, diguem, aprofitar la franquícia, però el joc no tenia res a veure amb el joc, diguem, que tipus rol. I va tornar, diguem, a ser com el primer, un plataforma lineal, però, diguem, fet bé.
0: I de naus,
3: maco.
0: Gairebé de naus, era, perquè estàs,
3: exacte,
0: com volant amb un núvol.
3: Sí, sí,
0: és,
3: sí,
0: un joc de naus.
3: És un joc molt pensat
0: realment
3: per arcade.
0: Sí,
3: el van treure per arcade, i per això. Llavors, bueno, també hauria de tenir èxit, i van tornar l'any 89...
0: Un per any,
3: Digue'm,
0: un per any, 86, sí, sí, 87, 88, 89.
3: En aquest cas, el seu joc així molt arcade i tal, es va dir Monster Lair a tot arreu.
0: Monster Lair.
3: No van tocar el nom. Però un any després, l'any 89, tornen a treure un Wonder Boy 3.
1: Ah, va, DLC?
0: No, DLC.
2: No. Un remake.
3: Un altre 3, però en aquest cas és el The Dragon's Trap, que és un joc molt, molt xulo, val, que representa que el drac final del joc del Monsterland et converteix en un drac.
0: En un drac.
3: I es tracta de tornar a ser humà, i per tornar a ser humà, doncs, també et vas transformant en diferents animals que et permeten accedir a diferents parts del joc.
0: Aquest sí que és un metroidvania.
2: I aquest és com que ignora l'anterior i,
3: sí,
2: se'n va dos enrere, no? Llavors,
3: sí,
2: perquè
3: sí, sí,
2: si és el final,
3: sí,
2: del Monsterland...
3: Sí. Exacte, o sigui, si ignorem el Wonder Boy 3 Monster Lair, es pot dir que aquest és el tercer joc de Wonder Boy si contem que el Monsterland és el segon. Si cola el primer, com el primer.
2: Vale, bueno,
1: quin cacau.
0: Total.
2: La gent de màrqueting en aquella,
3: sí,
2: època tenia,
3: sí,
2: feina,
3: sí,
2: eh?
3: Llavors, en aquest joc, diguem, a les cònsoles, al Japó, diguem, simplement li van adaptar el nom del joc, a Dragons No Wanna, que deu voler el mateix, però a PC Engine van dir, ostres, tampoc tenim els drets. En direm Adventure Island.
2: I també posa el de les galatetes?
0: Doncs,
2: no. Oi, aquí no van posar el de les galatetes?
3: No. Aquí
0: no,
3: em van dir...
0: Aquí és que ni la portada quadra.
3: Tenim aquí.
0: La portada, això què
3: no,
0: és?
3: No, o sigui, és com un joc que no té res a veure.
0: Sembla.
3: Es diu, però és que, a més, ja existeix un joc que es diu Adventure Island.
0: Que és el... Que sí, sí, exactament. Exactament.
2: De fet, això sembla... Saps la sèrie de Dragons i Masmorres?
0: Sí, és l'època del tipus de dibuix.
2: Estil,
0: de fet, aquest castell que ja dius aquí és el del Dragon's Lair. Ja t'ho dic ara. El del Dragon's Lair...
2: Però llavors tu engegaves el joc i no tenia res a veure aquesta caràtula amb el que hi havia dins el joc.
3: No.
2: Molt bé.
3: O sigui, el joc està molt bé, Vull dir, però, bueno, simplement li van canviar el nom, però per un nom d'un joc que ja existia. Per tant, hi ha dos Adventure Island corrent pel món. I a la versió de PC Engine europea o americana, que seria la TurboGrafx, em van dir Dragon's Curse.
2: Per què no?
0: Però té més sentit Dragon's Curse, perquè...
3: Sí, s'assembla més.
0: És el que passa realment, que és
2: la maledicció,
0: és la maledicció del drac.
3: Sí, sí, però suposo que perquè no tenien els drets, doncs li van canviar el nom. Llavors passen un parell d'anys, i a l'any 91 apareix el fantàstic Wonder Boy in Monster World.
1: Un altre cop. Bueno.
3: Ah, aquí està el tema.
2: No, era...
1: Bueno, relativament.
3: Aquí està el tema. El Monster Land, que a Japó van dir Monster World, llavors els americans van fer servir el Monster World per un joc.
2: Tu imagina't estar des del 86 fins al 91 portant la secció de màrqueting intentant vendre jocs amb aquests noms, Tu imagina't ser el director de màrqueting i dient no m'ho feu un altre cop, sisplau.
3: Llavors, al Japó, el Monster Land van decidir-li Monster World. Llavors, el Dragon's Trap era el Monster World 2 i aquest Monster World, en japonès, era el Monster World 3.
0: Me llevo una.
2: Wonder Boy 5. Wonder Boy 5,
3: sí,
2: Monster
3: clar,
2: World 3.
3: Sí.
2: És que, per favor...
0: Murcia X?
2: Per favor. És que, de fet, qui va posar els noms a això, després se'n van a Xbox a posar-li noms a les consoles.
3: Exacte, o sigui, era un cachondeo.
0: No, espera, que no. Arribem al PC Engine.
3: No, en PC Engine, com que tampoc tenien drets, en japonès li van anomenar The Dynastic Hero.
0: Ale.
2: Apa.
3: I gira, i ja està. Van canviar els gràfics, fent que són com uns, diguem, ninots, però així que com si fossin escarbats, que ja a Japó doncs, els agrada molt,
2: sí,
3: el temita.
2: Mm.
3: Val? I per tant, bueno, doncs tenim un fantàstic Wonder Monster World, però que es diu The Dynastic Hero.
2: Aquí van canviar gràfics o no?
3: Sí.
2: Aquí sí que s'ho van treballar.
3: I al final, i l'any 80... no, perdó, l'any 94...
0: L'últim de la saga, diguem.
3: L'últim de la saga, diguem així, retro, va ser el Monster World 4.
0: 4, que era un 5 d'abans, però que no és un 4.
3: I aquí, diguem, aquí es van cansar de fer noms raros, van decidir fer cas als japonesos...
2: Sí. O sigui, a Japó... A Japó va venir el 5 abans del 4.
3: Sí, comptant com a Wonder Boy 5, és Wonder, o sigui, aquest seria el Wonder Boy 6 Monster World 4.
0: Murcia X, és
2: això, ni els germans Marx, perdoneu, això ni els germans...
3: Llavors, tu intenta aconseguir aquests jocs.
0: O intenta seguir la saga.
3: No, clar.
0: M'he enterat si ha sortit un joc nou, perquè han canviat el nom.
3: Clar, o sigui, tu intentes fer col·lecció, aconseguir-los, i no hi ha manera...
2: És d'aquells que vas a dir col·lecció completa. Sí, vull la col·lecció completa, que m'ho donin tot fet.
3: Sí. Un detallet, el Dragon's Trap, després en vam fer un remake per PC.
0: Molt bo, 2017.
3: Molt xulo i molt maco, per PC i per cònsoles.
0: Per la gent de Dotemu, per cert.
3: Que és molt xulo.
0: I que si podeu jugar-lo, jugueu-lo, perquè està per tot.
3: L'he intentat aconseguir un físic per Switch i no l'he trobat.
0: Jo el tinc.
3: Well, però jo no.
0: Ah, coi.
3: I no, com a curiositat d'aquesta versió, d'aquest remake, és que amb l'afany, diguem, de voler-lo fer exacte, doncs van crear com un emulador per fer anar la versió de Master System.
0: Sí, està corrent per sota la versió de Master System.
3: Així és, sí. Idèntic, però van crear un proxy.
0: Correcte.
3: Per canviar els gràfics de la Master System per gràfics més moderns per PC.
0: I la música.
3: I
0: afegint més animacions.
3: I tu podies triar quina versió volies.
0: Al temps real, en qualsevol moment podies apretar un botó i canviar. Pip.
3: Sí, i és una meravella.
0: Una gossada.
3: I tant, que sí.
0: Una gran gossada, però bueno... T'ha quedat clar, Carles, tot?
2: No, sí que m'ha quedat clar tenint la llista i el quadradet meravellós que ens ha fet aquí l'Arnau.
3: Home, però, és que això és impossible.
2: Però és que m'imagino de debò, m'imagino el director de màrqueting. Imagina't vendre això.
0: Bueno...
2: Podríem penjar xarxes, de fet, aquest quadradet. Perquè
0: venim a ajudar-vos, no?
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: No, jo et vull penjar també totes les fotos d'aquests...
3: Sí, els jocs que
0: perquè són molt guapos. Sí. També tenen ganes portar, a més, els dels noms raros.
3: Sí. I venen aquí amb una cosa que ja no s'estila.
0: Manual. Sí.
3: Manual.
1: Allò,
2: la era pre-Ubisoft.
3: Amb instruccions, maco. De color...
0: Una història explicada.
3: Explicar la història...
0: En fi, Japó és tot un món que no hi cap en aquesta secció.

0: I per acabar, com que els grans avui tots som els grans i estem tots junts dels grans, doncs no fem els grans. Però volem explicar-vos què hem estat fent aquest cap de setmana, Javi. On hem anat?
1: Hem anat a Roma.
0: Oh. A Roma. L'Arnau, Javi, David, amb el David i jo.
2: I
0: què hem anat a Roma? Què hem anat a fer a Roma?
1: Bueno, hem anat a la meva primera demo party, demo scene.
0: Olé!
1: La primera que es fa, de fet, justament a Roma, que es diu... Això s'ho hem pensat molt bé. Es diu Roma.ex.
0: Està molt ben pensat el nom, perquè
3: joc
0: diu...
3: Joc de paraules.
0: Total, una ROM, no? Després, com si fos un fitxer, Roma.exe. Està molt xulo. I tot és això que tinc a les mans, justament, és el com es diu en català? El posagots, o on poses els gots? Del sopar que vam fer.
2: Per no tacar la taula.
0: Sí, exacte, per sobre la taula.
2: Uns estalvis.
0: Uns estalvis de taula, exacte, exacte. I, bueno, és una demo party. La demo party, pues, algú que ens hagi escoltat alguna vegada ja sabeu que a mi personalment m'agrada molt anar, l'Arnau també ha anat molt sovint.
2: Oh, i tant.
0: I era una party que en principi anava a ser petiteta, rotllo poca gent, però resulta que es van presentar 120 persones, 120 participants.
1: 120, 150...
0: Una borrada entre gent. Sota got es diu això. Vale,
2: acabo de buscar perquè...
0: Sota got. Doncs van passar moltíssima gent i van tenir 96 produccions presentades entre gràfics pixelats preciosos, animacions en temps real, coses per Commodore 64, per Commodore Amiga...
2: Amiga!
0: Coses per PC, si gent cridava això de tant en tant, contínuament... I també va haver un momentet pel món dels videojocs, és a dir, van tenir una associació, o van fer un acord, amb la gent de Independent Game Italian, o alguna cosa així, era, com si fos un, com si fos la nostra Indie Dev Day, o alguna cosa així. Doncs van portar, doncs, 6 jocs preseleccionats, doncs, perquè la gent els pogués provar, jocs que s'estan preparant, jocs que volen sortir a mercat, jocs que tenen la seva demo Steam, i van posar una miqueta allà sobre la taula, doncs, que poguéssiu provar-lo. Tot això, van venir els seus creadors, van estar per allà parlant amb la gent i agafant feedback, el que es fa en una fira habitual. Això va ser molt maco, va ser molt bé, perquè van juntar una miqueta el món de la creació audiovisual en temps real amb el que realment potser s'acaba implementant en la realitat, que és en el món del videojoc. Però jo aquí tinc una queixa.
1: Oh. Només una?
0: Bueno, una. Dels jocs es van presentar una queixa.
1: Ah, sí. Jo també. Crec que és la mateixa.
0: Està la gent jove, els nous desenvolupadors, estan fent roguelites a saco.
1: A tope. Moltíssims.
0: Però molt roguelite.
3: Ho vam veure l'últim Indie Dev Day. I a l'anterior, de fet, els dos últims anys...
0: Pues Itàlia està igual. Està igual.
3: Que la producció...
0: Fent roguelites.
3: Tot era roguelites.
0: Jocs de cartes.
1: Sí, sí.
0: Jocs de daus. Jocs d'esperar el torn, jocs de que et maten i tens que tornar, però amb una miqueta més de força. Oh, per favor. No hi havia... Falta de vistositat. Però, a part d'això, la iniciativa, molt bona de fer-ho així. Això estava molt bé. Va haver un moment que es van tallar tots una miqueta perquè van agafar... Això no s'ho esperaven, em sembla, Els desenvolupadors que estaven a l'última filera, allò en plan de, bueno, si algú passa per aquí, doncs que juguin el meu joc, molt tímids ells, i agafa l'organització i diu, i ara vindran els de la fila del fons a parlar a l'escena i dels seus jocs.
2: Ostres.
1: I ells,
0: I van fer com un, hòstia, que tenim que què? I van anar cap allà i van fer un petit discurs de com era el seu joc. Però saps aquell discurs preparat per un publisher? El meu joc va d'això, no sé què, tal. Molt així, com se'l tenien com a pres, el deixaven anar.
2: A mi em va recordar... Els projectes...
0: De fi de curs.
1: De fi de curs. Sí, és veritat.
0: Supermonos. Sí. Però bueno, felicitats, Fabrizio, per la party. Molt divertida, molt xula, molt ràpida, un dia, però molt guai. Està molt bé. De fet, encara porto la pulsera de l'esdeveniment.
3: Sí, l'he vist quan hem vingut.
2: I vam menjar molt bé.
0: Pizza i pasta.
3: Bueno.
0: Pizza, pasta.
1: Pizza, pasta.
0: Pizza, pasta.

Doncs fins aquí el joc per randa d'avui. Esperem que us ho hagueu passat bé durant aquesta estona i que ens escolteu de nou en el proper programa. Seguiu-nos per les xarxes socials com a Joc per randa ràdio, el par escrit amb una X.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
0: El mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? Si és el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
2: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
2: Ah, és el primer.
0: Clar, agafa el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
2: Segur que...
0: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale, vale.
2: Ara miraré els
0: horaris. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré.
0: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Sí.
1: Simplificat.
0: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...